0: intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional, que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars.
1: A la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gamma extra que s'han repartit la colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa, David Prats.
2: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
1: Els esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge, Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 5, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga ACB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86. La resta de catalans, però, han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Marc, queda acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. En natació, Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1, i també en hoquei el Bigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
3: Fins aquí les notícies. Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
4: Recordo que la meva àvia sempre feia servir un ou de fusta per solsir els mitjons trencats. Era ben bé clavat a un ou, però molt més pesat, òbviament, i realment perfecte per cosir aquells forats emprenyadors. El seu era força humil, de fusta, però hi ha alguns ous de costura que semblen realment obres d'orfebreria. De fet, fa un parell de dies vam celebrar el Dia Mundial de l'Ou, una diada de les més històriques, perquè, déu-n'hi-do, ja fa 30 anys que es commemora aquest aliment de Déu, que a més té una presència increïble en el món de les arts. La Federació Avícola Catalana ens ha recordat, de fet, aquests dies, que durant segles els pintors van pintar amb ou. La tècnica es coneix com a tremp d'ou, que consisteix a barrejar el rovell amb pigments, i així, de fet, és com s'ho van fer alguns grans del Renaixement, com per exemple Sandro Botticelli o Leonardo da Vinci. La història de l'art també ens mostra com l'ou ha estat pintat i repintat milers de vegades. De fet, Dalí en va ser un fan, tant que el Museu Dalí de Figueres està coronat per ous gegantins i també la seva casa Museu de Portlligat. O anant més al món del disseny, aquella butaca, potser la veieu, es diu Eckchair, cadira d'ou, no? Dissenyada pel danès Jacobsen, una icona dels anys 60, ben bé com un ou per posar-s'hi a dintre, i que encara avui es fabrica. O aquells ous imperials dels tsars russos, unes obres de joieria de museu, els ous de Fabergé, es diuen. Els ous són una meravella, no ens cansem de repetir-ho, sobretot per menjar-nos-els, per suposat, i a més, si bé ho pensem, és l'únic aliment que porta impresa la seva matrícula. D'on ve la gallina que l'ha pos, què ha menjat i com ha viscut. I això, òbviament, li dona un caixet incomparable.
3: Un restaurant caníbal a Berlín.
4: Gerard Jovany, què tal? Com estàs?
5: Bé, sols... Què és dir? Solsí? Solsí.
4: Sí, solsí. No, no, cuses poc, tu. Tu cuses forats de la roba.
5: No, no, no he cosit mai res en la meva vida.
4: D'això et ve.
5: Però és Jo havia sentit...
4: Sergi. Pues Sergi sí que no, òbviament
5: Solsí,
4: és el que vol dir.
5: Solsí?
4: Solsí no, eh?
5: Deu ser allà baix, allà baix.
4: No. Això pensa que passa pels lingüistes, això, eh? Que m'atreviria jo pas a dir alguna cosa que no passi pels lingüistes d'aquesta casa.
5: No, ni jo.
4: M'ho han corregit, vull dir... No, Solsí.
5: Molt bé.
4: Bueno, a partir d'ara ja ho saps. Sí, t'has de trobar Solsín
5: i Jons. Sí. A partir de demà o demà passat començaré a Solsí.
4: Com estem? Posem les setrilleres?
5: Bé, som-hi.
4: Sí? Vinga, va.
5: Mira, si et sembla, començo amb el vinagre avui, perquè ens ha arribat un informe vinculat al sector de l'alimentació, d'aquests que et genera com malestar, mal al cos, i et fa pensar i reflexionar a veure què coi fem malament.
4: Ai, a veure, dispara.
5: És un informe que ha elaborat una entitat independent, sense ànim de lucre, que es diu Panell Internacional d'Experts en Sistemes Alimentaris Sostenibles, que ha analitzat els nivells d'explotació laboral que pateix el personal que es dedica al sector alimentari en tots els seus àmbits, des de la producció, passant pel processament, transport, venda... I els resultats no són per celebrar-los precisament. Una dada, un terç de les morts laborals a tot el món pertanyen al sector de l'alimentació.
4: Ostres, i un sector que ocupa uns 1.400 milions de persones, això sí, a tot el planeta, eh?
5: Sí, però les condicions de treball no són les òptimes en moltíssims casos. Segons dades de l'estudi, un 30% dels treballadors no reben una remuneració suficient com per cobrir les seves necessitats bàsiques. 2,1 milions de persones estan sotmeses a treballs forçosos, a treballs en el sector agrícola, o un altre, 6 de cada 10 nens que fan treball infantil al món els trobem també a explotacions agrícoles.
4: Déu-n'hi-do, veig que també n'hi ha més de dades que ens ho hem estat mirant. El 90% dels treballadors del sector agrícola no té contracte, i dels del sector alimentari, és a dir, no agrícola, hi és entre el 60 i el 80% de treballadors que no tenen contracte.
5: Exacte, i aquesta situació, que ja és de per si fotuda, se li afegeixen alguns elements que no ajuden precisament a veure la llum al final del túnel.
4: A veure, elements, quins elements?
5: Per exemple, el canvi climàtic, l'auge de l'extrema dreta i els seus discursos antiimmigració, o els discursos dels dirigents del mateix sector agroalimentari, que tendeixen sempre a culpar el treballador quan reclamen millores laborals i acusant-lo de ser la causa de l'encariment dels preus dels productes.
4: Déu-n'hi-do, sí que estem fotuts, eh?
5: Molt, sí.
4: Podríem dedicar un programa sencer, ara pensava, a tot això, eh? A tot això, a fer tota aquesta radiografia. En tot cas, sí que tens raó, que hem començat una miqueta avinagrats.
5: Una mica.
4: Sí. I ara què hi posem, va?
5: La sal i el pebre.
4: Millorem-ho, això, endavant.
5: Sal i pebre, i tots els ingredients que calguin els donarem a una coneguda cadena de supermercats. No en direm el nom per allò de dir que no es pot
4: fer. Sí, que no sigui fer publicitat.
5: Comença per bon,
4: sí.
5: Acaba per preu.
4: Bel, val? Sí.
5: Doncs aquesta cadena de supermercats han decidit fer una passa endavant pel que fa a la sostenibilitat, i han anunciat que els excedents d'alguns productes que tenen a la venda seran transformats en pinso per animals.
4: Oh, o sigui, aliments que han arribat a la seva data de caducitat.
5: Per exemple,
4: o que ja, bueno, no es venen i, per tant, no tenen sortida comercial.
5: Clar, estem parlant de productes elaborats a partir de cereals, com pasta, galetes, pa... També es faria servir l'arròs. Aquesta cadena de distribució d'alimentació porta l'excedent a una empresa de pinsos d'Osona i ho transforma en pinso d'ús ramader.
4: Ah.
5: Tot això perquè recordem que ja ha entrat en vigor la llei contra les pèrdues d'aliments, que justament preveu que el menjar sobrant d'empreses, comerços o restaurants vagi destinat a l'alimentació animal.
4: Déu-n'hi-do, això és el que es diu tancar el cercle.
5: Exacte.
4: I de passada combatre el malbaratament alimentari. I ens falta posar-hi l'oli, perquè sense oli no hi ha setrilleres, això segur.
5: I ens encanta l'oli, l'oli del bo, tot i que ara hem de parlar de mantega.
4: Ah,
5: que també se'n fa de bona,
4: sí,
5: ja n'hi ha de molt
4: boníssima.
5: Bona, també de mantega.
4: Sí, sí.
5: Aquesta setmana s'ha conegut quin és el millor croissant artesà de mantega d'Espanya del 2026.
4: I el fan a...
5: Barcelona, el fan a Barcelona. És el tercer any consecutiu que podem dir que el millor croissant de l'estat espanyol es fa a la capital de Catalunya, però atenció, perquè és la primera vegada que el concurs el guanya un pastisser d'origen francès.
4: Ui.
5: En les 18 edicions que se n'han fet. Concretament, l'ha guanyat el mestre Mathieu... Atzenhofer.
4: Sí. Mathieu de nom, sembla.
5: Ha sonat alemany.
4: Sí, sí, sí, però és francès, és d'Alsàcia, concretament.
5: Bueno, doncs es pronuncia una mica alemany, està allà al costat.
4: Està allà. La pastisseria és de Barcelona, per això em dic.
5: Sí, al carrer Verdi de Gràcia.
4: Com es diu?
5: Morreig.
4: I el jurat, per cert, entre ells, en Salvador García Arbós, que després ens explicarà...
5: Un jurat on no hi hagi el Salvador García Arbós, ja em diràs.
4: Després ens explicarà coses dels croissants. Bé, considerat que el del matí ha estat el millor dels 60, que trobo una barbaritat, 60 croissants que s'han presentat al concurs.
6: Nosaltres hem parlat amb en nosaltres. Nosaltres hem parlat amb en Matier i ens explica que a la seva pastisseria es miren molt la qualitat de les matèries primeres amb què es fan els croissants, però també les mans de qui els fan.
7: El resultat que s'obté d'una mateixa recepta de croissant pot variar molt en funció de la persona que l'elabora. El croissant, com totes les masses fermentades, és una massa molt alterable. Si hi ha un canvi de temperatura o de lloc de farina, per exemple, per evitar resultats indesitjats, és important haver treballat les masses durant bastant de temps. I crec que el secret d'un bon croissant resideix aquí, en el control que tinguis de la massa.
4: I mira que te l'he portat. Això ha estat fet per les mans, bueno, del Matier, de tot el seu equip, però fem la prova.
6: Però què és aquesta
4: és
6: joia?
4: És una meravella. Exacte, és que és molt bonic.
6: Sap greu fer-lo malbé.
4: Que no, doncs el deixem, no ens el mengem.
6: No, home,
4: si vols,
6: jo
4: no el
6: trobaria una falta de respecte cap en Matier.
4: Sí, jo també. Escolta, fem allò de... Fem el cruixent, a veure.
6: L'acostem al micròfon. Increïble, sembla un efecte de so, però no ho és el croissant de veritat.
4: Sí. I ara ha passat una cosa que passa amb els bons croissants, que has vist que s'ha esmicolat molt.
6: Has deixat la taula i feta una merda.
4: Va, tasta'l, tasta'l. És que ja me n'he menjat un abans.
6: Mira quin alveolat tan perfecte.
4: Sí.
6: Sembla l'interior d'un núvol.
4: Olor de mantega boníssima, tasta-ho, va. Bo, eh?
6: Fantàstic.
4: Felicitats.
6: Un tros de cel.
4: Felicitats a Morreig, que ara no en deuen fer prous. Bé, ja els tenim a tots, sal, pebre, oli, vinagre... Ah, sí? Bueno, escolta, doncs em sembla un pleu molt raonable per 2 euros. Molt. Aquesta felicitat així molt posada, pim-pam. I va la Dolors, que ja entra, guarda-li un trosset perquè si no se'ns enfadarà. I si s'enfada malament.
8: Us heu mudat avui? Va, us canto.
4: Bueno,
8: avui us servim un guisat de pagès de la Terra Alta amb raïm i sobetes. Mm-hmm. Un moll de roca a la brasa amb escabeig de crític gastronòmic i una pasta de full feta amb mantega d'escriptor gironí que farcim amb un sofregit de bolets. I per començar com a plat fort, us podem oferir un arròs sec amb sapionetes i cansalada de traductora. Unes mandonguilles especiades de carn de gastrònom. O bé, una pasta fresca amb tàperes, olives i formatge de pagesa. Què us ve més de gust?
6: Mira, saps què estava pensant cantava la Dolors? Si obrim un croissant d'aquests i posem les mandonguilles dins...
4: Ho he pensat.
6: Veus?
4: Com un entrepà.
6: Sí.
4: Encara estic al·lucinada amb el cruixent d'aquest croissant.
6: Sí,
4: i amb les mandonguilles quedarà.
6: Pot funcionar, eh?
4: Pot funcionar molt bé.
6: Doncs porta'ns les mandonguilles.
4: I un ganivet per tallar el croissant.
8: Bona tria. Ja surten les mandonguilles de gastrònom. Hey! Un porró de ciència.
4: I Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, ben tornat, com estem?
9: Molt bé.
4: Amb aquest porró de ciència i també ens acompanyen, òbviament, com sempre, Filip Regol, que feu parella de fet. Filip, què tal? Com estem?
10: Bon dia.
4: Molt bé?
10: Sí, molt bé.
4: Bé. I Cristina Caparrós, que ha trigat una miqueta en venir, però ja la tenim aquí a la taula del caníbal.
11: Què tal? Molt contenta.
4: Bueno, recordem, oi que sí, tots ho recordem, al final de temporada, perquè vam fer una mica de festa a la Barceloneta i avui tornarem a pujar a la barca de la Cristina Caparrós. Ja sabeu que amb el Toni Massanés aquesta temporada ens dediquem a desmuntar una mica mites, mentides i notícies falses sobre alimentació i ho fem una mica posant-hi rigor amb aquest porró de ciència, amb aquests rajos de ciència per no acabar fent una mica el préssec, i en passar-nos qualsevol cosa, mai millor dit. Avui parlem una mica de no en passar-nos qualsevol cosa perquè parlem de la moda del dejuni intermitent. Sí. És a dir, reduir, oi, Toni, al màxim aquest ventall d'hores en les que mengem o en les que no mengem. Per cert, algú aquí a la taula fa dejuni?
11: No.
4: Cristina?
11: Jo no.
4: Filip?
9: No precisament.
4: Tu ja saps que sí, Toni, sí, que jo et vaig dir que sí, però involuntàriament, perquè acabo de sopar a les 9 i he acabat, i fins a les 9 i mitja no esmorzo. Llavors passen aquelles 12 hores i mitja que es podria considerar un dejuni.
9: Ah, d'acord.
4: Llavors sí,
9: Ara ho explicarem. Deixa't dir una cosa. Ho fas amb mi, però ho fas amb mi com a intermediari en tota la gent d'Alícia, que sí, són tots els científics, les diferents disciplines relacionades amb l'alimentació, amb els que preparem els temes i busquem la i evidència, les revisions que hi ha, etcètera. Vull dir que no és que sigui molt llest, sinó que tinc la sort de treballar amb gent molt, molt bona, que quedi clar.
4: Salutacions des d'aquí a l'Alba Coll, amb qui parlem constantment i que ens elabora aquesta mena de guions que podien ser tesines i que ara intentarem resumir, i comencem sempre pel principi, que és per les definicions, òbviament. I què és exactament, Toni, el dejun intermitent? Com ho podríem definir, això?
9: Sabem que dejun és no menjar, no?
4: Sí.
9: I intermitent és ara sí, ara no. Doncs dejun intermitent és períodes en què no mengem i amb diferents durades de temps. Hi ha els dejunis tradicionals, diguéssim, de les pràctiques religioses, no? Després també hi ha el dejuni a dies alterns, en aquesta ja nova, deixa'm dir, tendència clara del dejuni intermitent, on hi ha dies en què no es menja, no?
4: Dies
9: sencers, en què no es menja, que es combina amb dies en què es menja. Jo conec poca gent en relació amb el que ara parlarem, que em fa, conec una persona que t'he de dir que el fa des de fa anys, i que amb ell és una persona que va molt a molts restaurants, com el Filip, no, que li agrada molt menjar, no és del gremi de la gastronomia, però és un gourmet brutal, diguéssim, i fa molt temps que fa això, i amb ell li funciona.
4: I ara entrarem en el quid de la qüestió de per què ho fa, de per què la gent decideix fer això, no? I després l'altre, no?
9: I després hi ha el dejuni amb restricció horària, el més popular i habitual, que s'ha posat més de moda, que consisteix en concentrar la ingesta en una finestra horària cada dia. I allargar la finestra d'hores en les que no es menja. El que sí que ha canviat clarament és que abans es recomanava molt això, que no passés gaire temps entre que menjàvem i no... sense menjar. I ara, per primer cop, la ciència està dient, escolta, això que dèiem que era el que semblava que anava més bé, i després veurem que també va a persones, les coses, no? Doncs no sembla que tingui que ser, no tingui que ser així. I per tant, doncs hi ha gent que fa períodes molt llargs en què no menja al llarg del dia, no? Que poden arribar a ser, per exemple, fins a 15 o 16 hores, no? I n'hi ha que els fan allò meitat i meitat, no? Més o menys, doncs, estar 12 hores sense menjar, si sopen aviat, diguéssim, i no esmorzen massa d'hora.

0: Kiko Veneno té aquesta canció grandiosa que es diu Hambre, però bé, anem a dir una mica per sobre, per entendre'ns. Ara estic pensant en la gent que realment té una motivació i que decideix fer aquest dejuni voluntàriament, no com jo que me'l trobo, o com el Filip, que també se'l troba. O sigui, què li passa realment al nostre cos quan fa hores que no rep cap aliment, que no menja?
1: Doncs això, el que sí que s'ha vist és que el dejuni perllongat posa en marxa una cadena de canvis al cos, començant per l'intestí, però també amb l'impacte a nivell metabòlic i hormonal. D'entrada, el que fem és una mica netejar, deixar que passi, diguéssim, els equips de neteja pel nostre aparell digestiu. S'activa un procés natural de neteja o reparació que s'anomena complex motor migratori, amb una sèrie de contraccions suaus a l'intestí que van arrossegant restes d'aliments, bacteris, i que van, diguéssim, netejant cap al colon, i per tant és un procés de reparació, no? Una mica de manteniment d'aquest tub digestiu. Si mengem, pausem o interferim en aquesta mena de cotxe escombra, per dir-ho d'alguna manera. També hi ha un altre canvi, que és la via d'obtenció d'energia, i que després d'un àpat augmenta la insulina i el cos utilitza principalment glucosa com a font d'energia per a les nostres cèl·lules, però a mesura que passen les hores i no consumim aliments, aquesta insulina baixa i comencem a utilitzar més els greixos com a combustibles, no?
0: Per tant,
1: exacte, no? I per tant, fer servir aquestes reserves de greix, i això produeix els famosos cossos cetònics, això sempre passa, però quan no mengem, diguéssim, s'activa més, i per tant, aquests mecanismes funcionen, diguéssim, per tant, alimentem les nostres cèl·lules per una altra via, i això, diguéssim, té diferents característiques.
0: O sigui que pel que acabes d'explicar, pot ben semblar que la gent que diu jo faré un dejuni no és tant per aquesta neteja que acabem de dir, sinó potser perquè cerquen una pèrdua de pes, encara que no té cap sentit fer dejuni si després ens atipem d'ultraprocessats, per dir alguna cosa.
1: Amb una prescripció mèdica, diguéssim, evidentment, per tant, pot funcionar en alguns casos que et recomanin aquest tipus de dejuni, si és per perdre pes, però si mengem desequilibradament, mengem un...
0: Ja podem fer tot el dejuni que vulguis.
1: No mengem productes frescs, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ja pots repartir-ho com vulguis i estar tanta estona com vulguis sense menjar, que al final només, el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
0: Clar, Toni, que falta evidència científica, això que ens agrada tant mirar, aquest porró de ciència a llarg termini per dir que vali, vaja, el dejuni intermitent, però, clar, entenc que hi ha parts de la població, segments de la població, per la qual no mai recomanaríem fer el dejuni. És a dir, no és segur per tothom fer-ho.
1: Exacte, o sigui, si tu et saltes un àpat per entendre'ns i et va bé... fantàstic, a no ser que tinguis risc de desnutrició, siguis una persona gran que ja menja poc, notes que estàs perdent pes involuntàriament, tens dificultats per cobrir les teves necessitats nutricionals. Si les dones amb gestació s'han de controlar bé, amb diabetis, quan s'està alletant, o amb adolescents, joves, igual, i de fet fins i tot amb d'altres edats, per anar en compte pel problema de que no estiguem aquí amagant uns trastorns de la conducta alimentària. El que hem d'evitar és pensar que, com que he vist a la tele o a les xarxes socials que m'han dit que això és massa i que sempre busquem el remei màgic, tornem a estar, no? I ho direm, jo crec que cada cop que vingui aquest any, agafant-se a aquesta pràctica, no? Això sense mirar res, i sobretot sense escoltar una mica el nostre cos, o sigui, escolta, que ara no esmorzo, em prenc només un cafè, no sé què, i arribo fins a... Però estic bé, estic amb energia, estic amb bon humor, que també és important, aguanto bé la feina, les relacions socials, totes aquestes coses, fantàstic. Ostres, que començo a... no em passo malament, estic de caigut, o fins i tot això, començo a perdre pes i no és el cas, etcètera, etcètera, doncs anem en compte. Perquè és que a vegades ens flipem molt amb aquestes coses, i cal dir que terriblement aquestes tendències i aquestes influències a vegades poden ser molt dolentes. I per últim, deixa'm dir una cosa.
0: I el quid de la qüestió.
1: Exacte, que és molt important.
0: És això de la comensalitat, que sempre ens agrada dir, compartir taula, la cosa social de menjar,
1: ostres,
0: no?
1: Que cada dia estem perdent paraules que ens ho diuen els sociòlegs. Diem menys paraules, ens diem menys paraules, i tenim més trastorns mentals i emocionals, perquè, cony, som un animal social. Hem d'estar amb la nostra tribu, amb la nostra família, amb els nostres amics, i compartir d'una manera física. Mm. I menjar és una de les maneres en què ho hem fet sempre. Per tant, si ens preocupem molt nutricionalment, però acabem traient aquesta part social... Mm. Mira, jo, hem dit abans que hi havia una mica d'avantatges, pel que semblava, sí, i és evident, fins i tot per dormir. Nosaltres vam fer un llibre, no, amb el salut, sobre, diguem, com menja, et diré com dorms, on es parla de la crononutrició, que és molt important, i et diu, escolta, menja poc, espera't a anar a dormir tot a per sopar i tot això. Però què faig jo? Jo, en canvi, el que em salto és l'esmorzar. Em prenc un cafè, que es poden prendre infusions, cafès, tot això. Jo no esmorzo. Però, a més, dius, jo, l'única hora que puc compartir, l'únic àpat que puc compartir cada dia amb l'Anna, amb la dona que vis, i amb la meva família, amb la Núria quan hi és, i amb totes aquestes coses, és el sopar. Doncs què faré? O sigui, encara que em diguin que nutricionalment potser seria millor esmorzar, que normalment ho faig sol i amb una esgarrapada. Doncs, escolteu, això és tan fonamental que és molt més important per la salut, això, que pràcticament qualsevol altra cosa.
0: I ho està dient Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Ja sabeu que sempre triem allò un producte de temporada. Parlem amb un pagès. Avui ens toca el raïm de taula, el raïm que mengem, no aquell que fem després vi,

0: I anem a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Jordi Clua, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bon dia, Jordi. Jordi bon dia. És pagès de diferents generacions i cultiva sobretot vinya, però també té oliveres, també té ametllers, i va ser dels primers a reintroduir el cultiu de safrà. Un dia vindrem, Jordi, a veure com es fa això del safrà a la Terra Alta, i comercialitza els seus productes a través de la marca Eco Corbera. Jordi, tenim infinitat de coses a preguntar-te, però ja saps que comencem pel raïm, i no sé quines la diferència entre el raïm per fer vi i el raïm de taula, el raïm que després prenem entre hores o per postres?
1: Bueno, la diferència, hi ha varietats que són més aptes per vinificar, no? Hi ha per la quantitat de suc que treuen, no? De most i això, i d'altres pues, que són més carnoses i potser són, o aguanten més, no? Són més ideals per a consumir menjant. Això no vol dir que unes no es puguen menjar, les que són també per vinificar, diguéssim.
2: De fet, aquests últims anys el que hem vist és que per un cantó està baixant el consum de vi al món, no?
0: Sí.
2: Per l'altre cantó, a casa nostra especialment, ha augmentat espectacularment el consum de raïm, que això la gent no sé si n'és conscient, però moltíssim, eh? I el preu del raïm de taula, vull dir, del menjar directament el raïm.
1: Sí, de fet, nosaltres és una de les varietats que teníem, no? De totes les varietats que tenim de raïm. Una era el moscatell d'Alexandria, i el que han fet tots estos anys és això, una part del raïm. O sigui, abans de collir el raïm per vinificar, fèiem una passada i seleccionàvem raïm de, bueno, més lo que fèiem era polir una mica més el raïm, traure algun granet que està mig sec o algun que és una mica més lleig, diguéssim. El que fèiem era això, collir el davant, abans de collir el raïm per vinificar, i en veiem per a raïm de taula.
0: No sé si ho heu detectat a la taula, ara el Toni deia que ha pujat la demanda de raïm, però jo m'he adonat que de repent ha sortit aquest raïm sense llavors, oi, Jordi? Sí. Hipercruixent, sí. Molt cruixent, amb una pell que gairebé te l'empassa sense saber-ho. És l'antítesi, no ho sé, això m'ho diràs tu sobretot, però del moscatell. No sé com bueno, feu front a aquesta gran demanda de gent que vol raïm sense llavors.
1: Bueno, això és com també que n'hi ha també que volen síndria sense llavors. Això,
0: ja.
1: Bueno, això no et diré jo que no n'ha de bé, potser sí que n'ha de bé per algun paladar que no li agraden les llavors, però clar, el que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques, no? com el moscatell de tota la vida que hem tingut aquí, que no és el d'Alexandria, és diferent, i el moscatell negre o el raïm de Sant Joan, que és dels més primerencs, s'han de conservar. Estes, el quixal de vella, que també era per menjar.
2: Més que res per no simplificar, tampoc, perquè és molt avorrit sempre que tot sigui tan semblant. De veritat, que estem cada cop menjant menys coses, i jo no sé si de veritat algú creu que això és bo. Tu ets el que ha de dir, Jordi, eh?
1: Jo crec que s'han perdut, no, per com avui en dia es perden tantes coses, per la comoditat i la facilitat, però que no eren les... No és que no fossin bones, no entens?
2: A favor de la millora agronòmica, però no per perdre, sinó per guanyar-hi, no?
1: Clar.
0: El Jordi Clua és pagès, i hem dit que les seves terres estan a Corbera d'Ebre, i també és membre de l'associació Terra Alta Viva, que lluita contra la massificació d'energies renovables. Jordi, ja que et tenim aquí, havíem de preguntar per això, perquè últimament aquesta lluita contra la massificació, diguéssim, té noms i cognoms, i es diu Plater, que és aquest pla territorial per la implantació d'energies renovables, que preveu, si no ho diem malament, triplicar la potència eòlica a la vostra comarca en un període de 25 anys. Jo no sé això com t'ha afectat a tu i com estan els ànims de la resta de pagesos de la zona.
1: Bueno, pues mira, és una altra onada més, perquè aquí a la Terra Alta ja des de l'any 2000 que ja va vindre una onada que vam poder aturar, i després va vindre el 2009-2010 una altra onada que va ser la primera gran implantació que van fer tot l'altiplà de la Terra Alta, Corbera, Vilalba dels Arcs, la Fatarella. Bueno, ha sigut tot un seguit. Vull dir, no, aquí, per exemple, hi ha moltes comarques que els hi ha vingut ara de nou això, però és que aquí és una lluita que portem de fa 25 anys.
0: Ja.
1: I ara, doncs, en el Plater, que la Terra Alta és la que contribueix més en energies renovables de Catalunya, doncs ara mos ve una altra onada que, clar, al final, no sé, tota la comarca estarà plena d'aerogeneradors, i, a més, també venen ara les centrals solars. És la línia de la Mat, i, bueno, és un despropòsit tot el que sempre mos està arribant aquí. Si la transició energètica ha de ser a costa de les terres de conreu i a costa de l'agricultura i a costa del medi ambient, no entenem la transició energètica aquesta. perquè si hem d'anar cap a un model més sostenible, no es pot anar cap aquí. La planificació ha de ser molt diferent. Vull dir, los terres de cultiu i els espais de biodiversitat haurien de ser los últims a anar a buscar i no els primers, com ha sigut sempre. És una invasió al camp, al final, i el que volem los pobles és seguir puguem viure als pobles, que no quedéssim pobles deshabitats i tindre recursos i, bueno, poder seguir fent el que han fet estar ara, que és treballar la terra, també.
2: Uh-huh. I quan puguem carregar el mòbil però no puguem menjar, ja ens adonarem del que és de les prioritats de la vida.
3: Uh-huh.
1: Exactament.
0: Jordi Clua, pagès a Corbera d'Ebre, la Terra Alta, que ens ha fet avui aquesta radiografia de la vinya, del raïm de taula, però també d'aquesta vida a pagès i de totes aquestes dificultats, que n'hi estarem pendents perquè tenim tracturades aquest dia 15 de novembre, aquesta mobilització a Móra d'Ebre, i més que en vindran. Molts ànims, Jordi, una abraçada des d'aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Abraçada, Jordi.
4: La barca de la Cristina Caparrós.
0: Ja per quarta temporada consecutiva, déu-n'hi-do, tornem a pujar a la barca de la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, i en aquesta secció què fem? Doncs, òbviament, divulguem aquesta riquesa del nostre mar, donem a conèixer peixos de casa nostra, de temporada, encara ens en queden molts per descobrir, déu-n'hi-do, els que ja hem fet. Avui volem parlar, sempre diem allò de la salmonitis, d'aquestes alternatives al salmó, que, per cert, no sé, suposo que ho heu vist, més de 120 xefs, cuiners de les Michelin, que reclamen aquesta reducció de la presència del salmó d'aqüicultura, que està bé perquè posen aquesta puntualització a les cartes dels restaurants com Joan Roca, Ángel León, Eneco Hacha.
3: Ja ara, no? Sí. Necessitem una mica aquest suport, no?
5: Ho vaig rebre tuitejar quan ho vaig veure, i després, un dia després, la Vanguardia, clar, ha vist el meu tuit.
0: I han fet l'article.
5: Però... I, bueno, això és molt interessant, eh?
0: Sí. També saber si s'abusa una mica d'aquest salmó a les cartes dels restaurants, que segur que sí.
5: I tant.
0: I tant.
3: I que, a més, també, si aquestes grans figures ho posen en valor, no?, també fan que també es puguin arrossegar moltes altres restauracions que potser no tenen tanta visibilitat.
0: Exacte, no? A vegades ho diem, els restauradors de primer nivell, no?, de primera fila, com a prescriptors de coses que potser després acaben arribant a les cases. Bé, alternatives al salmó, n'hi ha sent i la mare, per dir-ho així, però bé, avui l'emperador, el peix espasa, que abans deies, Cristina, que està ara en plena temporada, carn blanqueta, sense espines, mira, com el salmó que diem, però no és un peix blau, eh? Teníem aquell dubte, no?
3: Sí,
0: de si el peix espasa era...
3: Per què hem escollit aquest peix? Doncs perquè ens ve molt de gust fer aquestes propostes, de dir, quan ens diuen no, és que el salmó és tan fàcil, perquè l'emperador, el peix espasa és igual de fàcil, és a dir, és blanqueta, és planxa, una espina central, però una vegada es treu, no hi ha espinetes petites, és un tipus de carn que no té olors, que no té gustos intensos, no?, que té aquesta espina central fàcil, per tant, infants, paladars infantils, no?, diu el Toni.
0: Sí.
3: No hi ha por i és fàcil. Per tant, això del fàcil, les espines aquí no ho tenim, no tenim aquest problema. Tenim diversos noms, no?, hi ha, o sigui, emperador, peix espasa, també en rossellonès hem trobat que es diu esparró. Al final és una espècie, no?, que és la Xiphias gladius, n'hi ha una altra, però és la més habitual, i el que hem preguntat al Domènec Lloris, el nostre expert en ictiologia, i ens diu que té entre 4 i 7 grams per 100 grams. Per tant, estem parlant d'un semigras, no un peix blau, que jo també, pues, pel tipus de forma de la cua, del que sabem de com es mou i tal, a vegades tendim com una mica a pensar com més cap al blau. Mm-hmm. Però no hem de patir per això, perquè és molt fàcil, té aquest gustet molt
0: que sembla neutre. Carn, a vegades ho diem,
5: sí,
0: no?
5: Una mica.
3: Els meus fills li diuen, anem a menjar aquell peix que és com carn. No? I llavors,
0: totalment,
3: amb una miqueta de bon oli i se'l mengen super a gust.
5: Mm-hmm. I la seva fama de metals.
3: Ara. Això en parlarem ara, i volíem comptar amb l'ajuda també una miqueta del Toni.
0: Sí,
3: no?
0: perquè l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és la ESAN, s'encarrega constant més, a més és un peix que surt junt amb la gran tonyina vermella o alguns taurons, en dir que les recomanacions de salut diuen que alerta amb aquest peix perquè té mercuri. Llavors, Què hem de fer, Toni? Per al·lusions.
2: Doncs el que, tots aquests peixos grans que mengen molts altres peixos i que tenen una vida llarga, el que fan és anar acumulant al matí el mercuri en forma de matí, el que van, que no s'elimina, es pot, pot ser un tòxic a nivell d'acumulació quan ens el mengem nosaltres amb el, pel mateix mecanisme. N'hem de menjar dos cops al mes. I no n'han de menjar les embarassades, les dones en període de lactància i els nens menors de 10 anys.
3: Llavors, Toni, un peix espasa, un emperador més gran o més petit, defensem el més petit dins de la mateixa espècie?
2: D'aquests peixos els més petits, i dels túnits també...

0: I venia una mica al quid de la qüestió, oi, Cristina, amb aquesta mida que té aquest peix espasa, aquest emperador. Jo no sé si sempre diem aquesta talla mínima legal de captura, i quina diferència hi ha entre si es pesca aquí, a les nostres costes, que ara després ho veurem que també es pesca aquí, o si ve, com diem, de mars llunyans, no?
1: Sí, el que ens diuen és que la talla mínima, en aquest moment estem parlant de 100 centímetres, i que depèn d'un... Pensem que l'emperador és un peix que es mou molt, que migra molt, que viatja molt, per tant, també té aquesta com carn tan saludable, però que també va molt amunt i avall i que el podem trobar a molts llocs.
0: Ja.
1: Però depèn del moment vital on està, doncs el trobem més doncs, a un mar més atlàntic, més gran, més adult, i llavors tota la part del Mediterrani es troba, per exemple, tradicionalment es pescava molt, molt, molt a Itàlia, a la zona doncs, de Calàbria i de Sicília, perquè té una zona de pas molt important per allà. Llavors, les mides també venen una mica... identificades amb el cicle vital que fa, no? Nosaltres, doncs, sí que el que veiem molt clarament, per fer-ho com molt fàcil, és que aquest tipus de peix es pot pescar de moltes maneres, més selectives, més responsables i o més industrialitzades. Normalment té més a veure identificar una pesca molt més industrialitzada amb aquestes peces molt grans, no? Que trobem en altures de mars i oceans més tipus atlàntic, no tant dins del mar Mediterrani. Ara veurem un moment doncs, que el mar Mediterrani doncs, es fan aquí a la nostra costa, a les nostres llotges, ens arriben doncs, uns peixos espasa, uns emperadors que són d'unes mides molt reduïdes, de fet, els més grans, estem parlant des de 70-80 quilos, els més grans, però que normalment són unes mitjanes de 15, 20, 20 i pocs, no? Depèn de la llotja, tenen unes mitjanes unes altres, per tant, són peces que, com dèiem amb el Toni, que són més petites, per tant, han tingut menys acumulació, són adultes, sempre en talla mínima, sempre és segur. Peix de llotja sempre és segur, en talles mínimes i en moments en què es pesca, això ho tenim garantidíssim. I llavors després aquestes rodanxes doncs, bueno, podem veure com són i ens poden ajudar a identificar d'on és aquest peix.
0: De fet, fa uns mesos, tu, Cristina, vas poder parlar amb un pescador justament de peix espasa de Vilanova i la Geltrú al Garraf, un port pesquer, em sembla, destacat també per aquestes captures de peix espasa. Ell és l'Àngel Molina i, si et sembla, escoltem ara un petit fragment de la vostra conversa on justament parlàveu d'això, de les diferents mides que pot tenir un peix espasa.
2: Normalmente muy grande, que es el más barato, que me viene a lo mejor un cuarto de rodaje y la rodaja es así.
3: ¿Y cómo es una pieza muy grande de pequeña espada?
2: 200 pilos.
3: ¿Y vosotros aquí?
2: Nosotros es muy raro que cojamos 70 o 80 kilos.
3: O sea, lo más grande son 70 o 80 aquí.
2: Normalmente 70, de 70 a 80 para abajo. Y mucha mayoría de pescado de 15, 20, 12... Esto sería una rodaja de un pescado de 15 quilos.
0: I com era aquesta rodanxa d'un pescado?
1: Un pam. El seu pam era més grandet. Sí, grandet, on sigui uns 20, i aquí, si el veuríem, ja penjarem una foto del que és una rodanxa del peix espasa, però llavors veuríem l'espina al mig.
0: Una rodanxa sencera, pensem en això, a rodó, perquè a vegades quan el veiem a la peixateria, el que veiem és aquest enorme,
1: és
0: que un filet seria un trosset de la rodanxa.
1: Exacte, sí, el filet, o sigui, si tenim tota la rodanxa i és un pam, són aquests de 15 a 20 petitets. Sí, el que veiem és com aquest quart, no?, si fos un rellotge, aquest quart que fa aquest quart com el nostre pam vol dir que és un peix que és molt més gran.

0: espases.
1: L'època, entenc, Cristina, si estem parlant del peix espases, que ara és bon moment. Quan es pesca, en quin moment es pesca i fins quan allargaríem, fins quan el trobaríem a les peixateries?
2: De fet, nosaltres el que ens explicava l'Àngel era que ells, quan veuen que els companys del sud d'Andalusia comencen a veure'l, o sigui, a començaments d'abril, doncs després ells el van buscar i normalment sol coincidir que durant el mes d'abril i maig sol haver-hi peix espada, després hi ha una petita parada que ells van a una altra pesquera que ens explicava que anaven al Bonítol i recomencen amb el peix espada, que normalment sol coincidir de finals d'agost fins a final d'any, fins que acaben aquesta quota, que és una quota conjunta. L'Àngel també ens explicava, no, que tradicionalment sempre s'havia pescat amb una línia d'ams, no, amb un palangre habitual, en el que es deixava penjat, no, una peça lluminosa i llavors se li posava una sardina, una latxa, llavors el peix, al anar cap a aquest am, es quedava allà i menjava. Ara mateix estan fent servir un tipus de tècnica molt més sostenible i molt més selectiva, que són com uns arets metàl·lics que hi posen un peixet, no?, que a l'ull brilla i llavors el peix sí queda allà. L'avantatge, doncs, que les mides estan supercontrolades per, o sigui, agafar ja de la mida que ells volen, que és a partir molt més grans, perquè, com sabem, ens interessen com més madurs, més grandots, millor, per no reduir tampoc aquesta cosa, quota, i això estan, eren precioses, que si podem també ho penjarem, perquè són materials que es poden reutilitzar moltíssims, que no es perden, que recuperen i que no depenen tant d'aquests esquers i que estan avançant moltíssim en com troben el peix, que el troben més fresc, més maco, poden reduir molt més aquest temps de pesca.
1: Mira, la meva mare fa fideus a la cassola amb peix espasa.
3: Molt bé.
1: Boníssims.
2: Sí, jo els he tastat.
3: I una manera molt fàcil també de fer, una recepta que em sembla que ve de la meva part andalusa, però que és molt fàcil i molt bona, que ens feia la meva mare, que és amb farina afegit amb una miqueta d'oli, després amb llimona, avui blanc, ficant una mica, reduït, llimona i canyella. Llimona i canyella. Molt bo, molt bo.
2: Molt bo, me l'apuntem, no? Perquè sí que no la teníem.
1: Sí. Gràcies, Cristina Caparrós, madre de la Barceloneta, per aquesta classe magistral de peix espasa, i si us sembla, que ara veurem una miqueta d'aigua pausa, i escoltarem Filip Regol, Toni Massanés, Cristina, no marxeu, però abans una nova entrada de la Badopèdia del Salvador García Arbós, avui dedicada, home, al croissant, perquè, a més, el Salvador ha sigut jurat d'aquest concurs del millor croissant artesà de mantega 2026, i a veure què ens ha de dir, què hi posa en aquesta definició. Endavant, Salvador.
4: La Badopèdia.
5: És un pastís petit bombat pel cos central en dues puntes més baixes i torrades, de pasta follada amb mantega, llard o margarina. D'aquesta dolça en forma de lluna creixent o mitja lluna, els italians en diuen cornetto i els argentins medias lunas, que és la traducció literal de croissant. Penseu que el nom deriva de l'alemany Hörnchen, cornet, pastís austríac datat al 1689 per recordar la victòria contra l'imperi otomà en el setge de Viena, en al·lusió a la mitja lluna de la bandera turca. Tot i que sempre donen el mèrit a la guillotinada Maria Antonieta, el croissant va ser introduït a París i a la resta del món entre el 1837 i el 1839, quan ja feia una quarantena d'anys que l'esposa del darrer Borbó a França ja criava malves. Això sí, ho va fer un compatriota seu, el forner vianès August Zang. Els tractats seriosos diuen que la primera recepta que avui entenem per croissant no va aparèixer fins a principis del segle XX. De la mateixa manera que els primers croissants haurien estat fets amb greix de porc per humiliar els turcs, ja hi ha documentats pastissos corbats des de l'antiguitat i es parla del kiffel austríac, ja en el segle XIII. I ja van menjar pastissos en forma de mitja lluna en el banquet de la coronació de Caterina de Mèdici el 1549. L'oferta és infinita. Hi ha croissants grossos o petits, dolços o salats, farcits, follats amb mantega, amb llard o margarina, amb banyes o sense, però amb les puntes cruixents com una galeta. I a molta gent se li enrefum si és pintat amb almíbar. Volem un croissant cruixent que tingui els alveols flonges, repartidors d'aroma i que es desfulli. El croissant és una dolça que es menja per ser feliç i començar bé el dia.
4: Thank you. si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
0: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
4: Els gironins volen mantenir el rumb ascendent a la classificació.
0: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
4: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés al capdavant i la narració d'Eduard Solà.
0: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.

0: I avui la cadira lliure, ja ho sabeu, del restaurant Caníbal l'ocupa Philip Regol, ens anava a dir crític gastronòmic, però com sempre ens corregeix, però sí, podeu llegir les seves cròniques, les seves crítiques al seu blog Observació Gastronòmica, també el trobeu a l'Instagram, i avui volem començar una mica parlant d'aquesta, deixeu-m'ho dir així, però una mica epidèmia de tancament de restaurants que estem vivint, són molts, els anem a vegades dient, no?, recordant el programa, malauradament, el Sisplau de Roses, el Lomo Alto, Lomo Bajo, el centre de Barcelona, el Merendero de la Mari, el Sant Tornem i l'Avinguda de Sarrià, el Cafè Vernet de Margalef, l'Slow and Low, que tancarà el 18 d'octubre. Bé, és com una retaïla de noms, però en el fons sí que tenim aquesta sensació, i Filip, de que darrerament s'han tancat molts. I tu, que hi vas sovint, que parles amb ells, per què creus que tanquen tants restaurants? A què ho podríem atribuir, tot això?
1: Perquè s'obren massa.
0: S'obren massa,
1: això és el primer motiu, no? I potser hi ha molts restaurants que no corresponen a necessitats. Jo crec que s'ha de fer amb les coses també amb sentit comú. No sé, hi ha marques, hi ha cuiners importants i tal que no paren d'obrir restaurant i potser no cal. O sigui, si tu en un parell de llocs tu no pots dir tot el que vols dir com cuiner, potser amb un tercer o un quart tampoc diràs gran coses. A mi el que m'interessa és la, ja ho saps, la petita restauració artesana, la que on el plat passa per les mans de, ja sé que això és molt romàntic, però en aquest moment és el que més m'interessa. Doncs això, hi ha molt, massa restaurants que s'obren. Cada dia ja reps una, aquest matí ha rebut una notícia,
0: una nova obertura,
1: sí, una invitació a tastar un nou restaurant, no diré quin perquè no vull, encara no hi he estat i tal, però això és una bogeria, o sigui, tothom ho està dient que és una bogeria, que la bombolla està allà, però què fem? No hi ha una consciència de sector. Això no existeix, evidentment. És que cadascú pensa que ha d'obrir, que hi ha una necessitat imperiosa, econòmica, perquè el grup...
0: Personal,
1: no sé què, imperiosa d'obrir un restaurant i un altre i un altre. I jo crec que, no sé, té una conseqüència, perquè la gent, en aquest moment, l'última cosa on vol gastar els diners és la gastronomia. Això l'hem vist durant la pandèmia, que era amb l'última roda del carro.
0: La restauració, és a dir, menjar fora, com el que sempre s'acaba sacrificant en moments complicats.
1: Exactament, és el primer que cau. No serà el futbol, eh?
0: Ja, val. I els concerts.
1: I els concerts, exacte. I s'ha de pagar, la gent ha de pagar en lloguer, ja en aquest moment. No relacionem el que està passant a nivell de la rebel·lió social amb el lloguer,
0: la crisi de l'habitatge.
1: No ho relacionem amb el problema de la restauració. I tant que està relacionat. En aquest moment ja surten xifres de la gent que va menjar, quant vegada va menjar un restaurant i què pot gastar.
0: I quan es gasta.
1: El Marques de Nou m'ha enviat unes taules on la gent pot gastar fins a 30 euros, la gran majoria. Després arriba fins a 50. Però ja a partir de 70 euros hi ha un 2 o 3% que poden pagar-se aquest restaurant. Llavors, si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix. Si no volen reaccionar a això, doncs allà ells.
0: Clar, continuem, volent anar a menjar fora, això és obvi, a tots ens agrada, però és veritat que està canviant la nostra manera de menjar, potser reduïm la freqüència a les visites a aquests restaurants, compartim més, consumim menys vi, tot això influeix perquè baixi el tiquet, ho dic. No? Perquè al final baixi aquest tiquet.
1: Exactament. S'arriben unes barbaritats que m'han contat fa uns dies.
0: Barbaritats de què?
1: D'una parella partint una copa de vi.
0: Ja.
1: O partint una croqueta. Això sembla ridícul. Està passant, Llavors, no sé, ja podem obrir tots els negocis que volem. Si tu tens

0: dos o tres restaurants, en aquell moment obrir un quart no és correcte moralment, èticament, no és correcte. Ara, un petit cuiner que arriba als 30, 30 i pico d'anys, que ha anat treballant a cases alienes durant molts anys i tal, que vol muntar el seu petit negoci, això és el cuiner que s'ha d'expressar i de muntar el seu... I molt sovint són coses molt humils. El restaurant que ha obert el Carles Ramon, que treballava en el Vesta, que acaba d'obrir una petita barra, que era una peixateria, en el Mercat de la Llibertat, i són tres allà, fent-ho tot. I això són... negocis amb, es diu seny, i mereix molt bé aquest nom. L'han fet en seny, això sí que serà un èxit. Ja és un èxit, han obert fa 4 dies, ja és un èxit, perquè és una cosa humil, sostenible, que correspon a lo que necessita un mercat, no? Una barra on pot menjar peix i marisc, i allà on es pot gastar, me la va explicar el Carles. Si la gent vol gastar 20 euros, podrà menjar amb 20 euros.
1: Allà. Si volen 70, també.
0: I 150, també.
1: Si volen.
0: Hi ha musclos, aquests musclos en els cabells són memorables, eh? I hi ha llagosta, també, si volen, i tal, perfecte. I aquest tipus de negoci a mi, m'agrada.
1: Són els que t'agraden, són els que creus que gairebé per justícia social haurien de sobreviure dignament, no?
0: O la barra de l'Avenir, que és del Roger Vinyes, que vaig conèixer el Manairó fa 15 anys, ja havia perdut una mica la pista, i ara l'he descobert amb una cosa més informal, i ara feu una proposta també per no sé, una barra amb plata amb imaginació. Com no pot utilitzar ni caviar ni històries d'aquestes, doncs fa un capipota amb... capipota amb sípia en la seva tinta, no sap si és un plat de sípia amb tinta o si és un capipota, utilitza producte realment top, eh? Les verdures són de Xavier Carbó, i aquest flor de carabassó amb una brandada, amb un toc de romaní que és fantàstica, i la carn és una carn de xai de Cal Tomàs, és a dir, una qualitat de producte. Això és important, eh? I però això pot menjar allà per 30 euros. I és el que vol la gent. Hi ha una terrassa, hi ha allò que és agradable.
1: Sí, avui ho has lligat tot, eh? Ja has lligat l'argumentari amb la recomanació de dos restaurants que teníem, que si us heu perdut enmig de l'argumentari són el Seny, mai millor dit, aquest nom és bo, eh? Seny, dins el Mercat de la Llibertat, al barri de Gràcia, i la barra de l'Avenir, també, en aquest cas, a l'Eixample de la capital catalana. Moltes gràcies, Philip Regol. Li recomanem a la Cristina aquesta barra de Seny, perquè és una peixateria, això, gairebé, eh? Sí. Que ens va dir... que ens tenen obligats perquè cada plat ha de tenir peix, fins i tot els postres. Sí. Com et quedes?
0: Wow. Plaga amb caviar, per exemple.
1: Sí. Un pastís de formatge amb anchoves. Sí. Wow. Però bé. Moltes gràcies, Philip Regol, Toni Massanets, Cristina Caparrós, un plaer compartir taula amb vosaltres. Sí, per cert, no sé si us interessa el món del vi, sí, clar, suposo. Ho dic perquè aquesta nit a TV3 i la plataforma 3Cat estrenen Gent amb D.O., que és una sèrie documental dedicada al món del vi, impulsada per l'Incavi i presentada per la nostra companya d'aquesta casa, l'Empar Moliner, així que molts èxits amb aquesta Gent amb D.O. Us animem a veure-ho. Ens veiem d'aquí un mes. Adeu, adeu, una abraçada.
2: Adeu.
1: I fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
3: El món rural se n'està anant a Norris perquè cada vegada els pobles són menys gent, cada dia menys pagesos, molts que pleguen perquè cada dia és més difícil fer-hi front.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Alhora, el partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Recordem que a les últimes eleccions al Congrés Podem compartia candidatura a Catalunya amb els comuns. La direcció d'Esquerra també confirma Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, ha anunciat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat del Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat. Des dels comuns que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Ves Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana ha apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Més coses, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat a Barcelona. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, en què els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
2: La teràpia en drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional, que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars.
1: I les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Sara Girón és la responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels.
3: Demanem la necessitat de construir recursos estructurals que estiguin distribuïts per tots els barris per tal d'afavorir que les persones no hagin de moure's tants quilòmetres per trobar un lloc on refugiar-se o passar el dia. Han d'haver-hi recursos que no només siguin reactius.
1: L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975.

0: la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert, ha estat un dels moments destacats del recital. La dedicada a Carles Puigdemont, que estava entre el públic acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Entre el públic també hi era la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Els esports. Partits de primera divisió disputats aquest diumenge. Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86. La resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai. Ha guanyat l'Argentina per 3-1. I també en hoquei, el Vigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana femenina.
1: Fins aquí les notícies.
2: Més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
3: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
4: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
5: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
6: De les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
7: En moments excepcionals sempre hi som.
8: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
7: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
9: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
10: Això és un desastre.
11: Establert la circulació per via única entre...
7: Rigorós amb la informació.
12: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
13: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
14: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
15: Convocar unes eleccions generales que se...
16: Que no voten, paguen deudes.
17: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
1: Catalunya Ràdio.
7: A tota hora i a tot arreu.
14: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
13: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
18: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
7: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Món de Demà. L'inici del programa d'avui ens porta fins a les urgències d'un hospital dels Estats Units. Estan ingressant d'urgències un home de 60 anys amb al·lucinacions auditives i visuals. Té molta set, diu que el seu veí l'està enverinant.
2: El pacient no tenia antecedents psiquiàtrics ni mèdics. No prenia cap medicament i les seves constants vitals i el seu examen neurològic eren normals. No sabíem què li passava.
1: L'home estava força alterat durant les primeres 24 hores a l'hospital. Va intentar fugir i va patir paranoies. No deixava de dir que el seu veí l'estava enverinant.
2: El pacient tenia molta set. Ens va dir que ell mateix destil·lava l'aigua que bevia i que seguia una dieta alimentària molt severa.
1: Els metges van aconseguir estabilitzar-lo i va ser aleshores quan va explicar que recentment li havia sortit acné a la cara, que tenia insomni i pèrdues de coordinació i que se sentia molt cansat i que cada vegada tenia més i més set.
2: Els símptomes ens deien que podia patir bromisme. Ens va sorprendre. És una malaltia que la gent no té des del segle XIX.
1: El bromisme és una intoxicació que es produeix quan algú pren massa bromur de sodi. Les anàlisis que li van fer a l'home van confirmar-ho. Els seus nivells de bromur eren 200 vegades superiors als estàndards.
2: Quan ho vam descobrir, vam preguntar-li si havia estat prenent bromur de sodi. Ens va dir que portava 3 mesos prenent-se'l com a substitutiu de la sal.
1: Quan els metges van qüestionar-lo sobre qui li havia recomanat substituir la sal per bromur de sodi, la resposta de l'home va ser aquesta.
3: M'ho va dir el ChatGPT. Li vaig preguntar com eliminar la sal de la dieta i em va dir que la substituís per bromur de sodi.
1: El ChatGPT no el va advertir que el bromur de sodi a partir de certes quantitats és tòxic i per això va acabar a l'hospital. Aquesta història és oients real i real. Ara bé, no tots els consells ni tots els metges que circulen per les xarxes socials ho són. Vosaltres heu consultat mai la intel·ligència artificial com si fos un metge? Faríeu cas del que us digués? Benvinguts al Món de Demà. Comencem a revolucionar-nos.
4: Avui al Revolució 4.0... Obrirem el mode fake amb el Marc Amorós i parlarem de la gran quantitat de falsos metges fets amb intel·ligència artificial que tenen més de 1.000 milions de visualitzacions a les xarxes socials. Parlarem de les 67 mesures que el govern de la Generalitat ha aprovat per millorar el benestar digital dels menors. I al final del programa descobrirem una energia que mou a Catalunya més de 400 milions d'euros en negoci. Parlarem de l'hidrogen renovable amb el Pau Bosch, investigador principal de l'àrea de sistemes bioelectroquímics de la ITAT.
0: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina.

0: intel·ligència artificial augmenta la quantitat de contingut fals que circula per les xarxes socials. Un estudi de Niceware revela que el ritme al qual la IA difon informació falsa quasi s'ha duplicat en un any. No només són notícies falses, són imatges, vídeos o fins i tot persones que no existeixen en el món real, que estan generats amb intel·ligència artificial i que ens donen consells, per exemple, oients de salut o d'alimentació, com si fossin metges o nutricionistes. El problema és que no ho són i que molta de la informació que difonen és falsa. Avui ens endinsem en el mode fake amb el Marc Amorós, periodista especialitzat en desinformació, en aquest tema perquè ens preocupa, i ens preocupa molt. Què tal, Marc, com estàs?
1: Molt bé, hola.
0: Què tal? Explica'ns a veure aquest fenomen, falsos metges fets a mia, donant-nos consells de salut, també falsos. Què està passant, no? És una bogeria.
1: És un fenomen a xarxes socials, acumula quasi 2 milions de visualitzacions, funciona a Instagram, funciona a TikTok, també a YouTube. Tenen 1000 canals a YouTube, per exemple, i els seus vídeos donen tot tipus de consells sobre salut. Els podem trobar, a més, traduïts en més de 30 idiomes diferents. Mira, per ajudar-vos a entendre de què va aquest fenomen, us he portat alguns exemples. Aquest que sentirem, no sé si t'ha arribat, és un vídeo d'una tal doctora Laura Mendoza.
0: Sí?
1: Atents al que diu sobre l'Alzheimer.
2: ¿Te has parado a pensar que la diferencia entre recordar el rostro de tus hijos dentro de 20 años o ir perdiendo poco a poco la memoria podría depender de algo tan sencillo como una fruta?
1: ¿Que l'havies escoltat aquest o no?
0: No, però estic flipant.
1: El vídeo dura 33 minuts, no és un short, eh? O sigui, 33 minuts. Afirma que si menges 6 fruites concretes, les especifica en el vídeo, durant 30 dies reduiràs el risc d'Alzheimer en un 73%.
0: Quin perill que estigui això a la xarxa, eh?
1: La primera és molt xula, eh? Però no és cert, no hi ha cap evidència científica. A més, aquesta doctora no existeix, és un personatge, una persona generada amb intel·ligència artificial. Vols escoltar un altre exemple? Aquest és en anglès. Un doctor que es fa dir Richard Benn diu això.
3: What I'm about to share with you is not theory. These are the
1: exact... Diu que no és una teoria, això que dirà. En el vídeo diu que en 24 hores és possible eliminar qualsevol rastre de càncer en una persona. Compte, eh? Eliminar el càncer en 24 hores són espectacular. Lògicament, és una gran promesa, però no és veritat. Ni tan sols tampoc és ell real, està fet amb intel·ligència artificial. Hi ha un estudi de maldita.es, que és un dels verificadors que a nivell espanyol funcionen, ha identificat 1.043 canals de YouTube amb falsos metges com aquests, difonen informació falsa sobre malalties, sobre qüestions relacionades amb la salut, té molt perill. Són canals que tenen quasi 25 milions de subscriptors i els seus vídeos van ja per les 2.000 milions de reproduccions.
0: Això ens preocupa, perquè clar, jo crec que al final els hauran de tancar, perquè no sé com es regularà, però...
1: Bueno, els tanquen, els tanquen molt ràpid, en quan els detecten els tanquen, però en generen d'altres personatges o falsos doctors fets a mi.
0: Clar, perquè ens preguntem per què ho fan, no? És a dir, són persones fetes a mi, que no existeixen, Marc, però que algú les crea. Quins interessos hi ha al darrere de la creació d'aquests falsos metges? Interessos econòmics?
1: Sí, bàsicament. Bàsicament ja darrere de tot aquest vídeo són negocis, són persones que es creen amb intenció de seduir molta gent amb aquestes falses promeses i després allà hi penja un negoci. Un negoci que pot ser de subscripció, subscriu-te a aquests vídeos, sabràs més coses, tindràs més revelacions, i també hi ha negocis que pengen directament de la venda de productes, bé sigui alguna pòssima o algun suposat remei mèdic, o també llibres, llibres que recopilen aquests consells o aquestes suposades teràpies.
0: Déu-n'hi-do, però de vídeos amb falsos consells de salut ja fa temps, no?, que en veiem per les xarxes socials. Què hi ha de nou ara? Que són fets a mia? Sí?
1: Sí, això és una novetat i també la gran producció que tenen. És a dir, hi ha una gran quantitat de falsos metges que estan apareixent. Sabem que 3 de cada 4 falsos metges que veiem ara a xarxes socials són d'aquest tipus, és a dir, han estat creats amb intel·ligència artificial entre l'any passat i aquest any. Per exemple, la creació d'aquests vídeos ara està vivint un boom exponencial. De fet, l'estudi que mencionàvem de Maldita.es diu que el 77% dels canals on surten aquests falsos metges han estat creats aquest any o l'any passat. Per tant, és un bon bastant recent.
0: Que fort, no? Perquè amb el Marc hem començat a parlar de fake news, ara hem de parlar de vídeos de fake news fets per metges d'intel·ligència artificial que són falsos. És a dir, és un fenomen més mundial ja, no, Marc?
1: Sí, ho és. És un fenomen mundial. Estan traduïts a més de 30 idiomes, els mateixos metges, amb els mateixos missatges. S'han detectat visualitzacions a més de 50 països diferents. És un fenomen que està, com deia, no funcionant a YouTube, a Facebook, a Instagram, a TikTok. A Instagram, per exemple, aquest estudi de Maldita Ponés ha localitzat 25 comptes d'aquests falsos metges. Tenen 3 milions i mig de seguidors i 400.000 visualitzacions. És una barbaritat. A més, el 64%, diu l'estudi, de tots aquests falsos metges venen productes relacionats amb
0: ja,
1: la salut.
0: Però és que la gent se n'ho creu. Nosaltres ho estem analitzant, però és que molta gent s'ho creu. És a dir, persones grans que estan mirant Instagram es creuen el que diuen aquestes intel·ligències artificials falses.
1: Sí, s'ho creuen perquè transmeten una falsa autoritat. I aquest és el, diguéssim, el ganxo, no? L'ham que tenen, no? És que la gent, quan que els veu vestits de metges,
0: sí,
1: o en un entorn mèdic, els hi dona, diguéssim, aquest principi d'autoritat que no tenen, perquè són missatges falsos distribuïts o dits per persones que no existeixen i que, per tant, no en tenen ni idea de medicina.
0: Clar, a mi em passa, quan els he vist he dit, és veritat o és de mentida, I també em va passar fins i tot l'altre dia, veient un monjo budista que estava, i també de fet amb intel·ligència artificial, O sigui que persones vestides com a metges fa que augmentin les seves possibilitats de ser preses com a reals, i això és un risc perillós. Per tant, sempre millor investigar, Marc Amorós, una mica qui és el metge aquest que em diu això per xarxes socials. A banda de falsos metges, també circulen vídeos protagonitzats per persones fetes a mia que ens expliquen remeis tradicionals. Qui és la tieta Reme?
1: No la coneixes, la tieta Reme?
0: No, jo coneixia el Remi Remeis. No sé si coneixies el Remi Remeis.
1: Doncs més o menys la tieta Remi fa una mica el mateix. S'ha fet molt viral, sobretot a TikTok. És una senyora gran, aspecte molt entranyable, molt afable, sí, molt agradable, molt amable. Dona consells d'alimentació saludable. Va, sentim-la.
4: Vierte agua hirviendo sobre el pollo crudo. Si sale espuma blanca y espesa, eso es lo que le han inyectado.
1: A veure, el que diu no és cert, però aquest vídeo ja té més de 2,5 milions de visualitzacions. És un fenomen, la tieta Reme. En aquest vídeo que ara sentireu,
0: sí?
1: La Reme està davant de dos maniquís femenins. Un d'ells llueix uns pits arrugats i caiguts, l'altre mostra uns pits rodons i formosos. Escolteu què recomana la tieta Reme.
5: Si tus pechos se ven como calcetines desinflados, si quieres que luzcan como a los 20, nadie te va a decir esto, excepto yo.
4: Lo que estás viendo es atrofia del tejido mamario. Tu médico te dirá que es solo envejecimiento y te dará un sostén más fuerte. Pero un sostén solo apoya por fuera y no arregla lo que pasa por dentro. Déjame enseñarte lo que de verdad funciona.
1: Ahora ve el remedio.
0: A ver, ¿verdad?
4: Primero, toma un vaso de agua tibia. Añade cúrcuma. Jengibre picado. Una pizca de cayena, una pizca de sal rosa del Himalaya y exprime medio limón.
1: Tot és molt detallat, Ha de ser sal rosa de l'Himalaya, cúrcuma, gingebre, cayena, mitja llimona.
0: Que ho trobes
1: veus
0: de seguida, això, eh?
1: Sí, home, tu veus i ale hop, vinga, els pits que t'aniran cap amunt.
0: I què diu amb això? Amb això ens puja els pits.
1: Això diu la tieta Reme, però hem de tenir en compte que la tieta Reme no existeix. És una persona feta mia que està difonent una sèrie de remeis que tampoc tenen cap evidència científica. La Reme és només un exemple, També existeix un tal Paco del Campo que té més d'un milió de seguidors o molts d'altres que circulen per xarxes.
0: I aquest nom, això que estem parlant, aquests vídeos ja tenen fets per persones falses, ja tenen un nom que és IA Slop, és correcte?
1: Sí, IA Slop o IA Slop en anglès és la generació massiva de vídeos de baixa qualitat però d'aparença realista que es fan amb intel·ligència artificial. Són vídeos que busquen clics, que busquen ingressos per publicitat, els és igual si el que diuen és cert o no és cert, només busquen, diguem-ne, nínxols de mercat on els seus discursos trobin gent interessada en escoltar-los, per tant, en visualitzar-los i, per tant, en compartir-los.
0: Molt bé, Marc, ara m'agradaria que escoltéssim aquesta història.
6: Hola, sóc l'Aitana, i sí, ja ho sé, tinc la pell perfecta, el cabell perfecte, i literalment zero por a la gravetat.
0: Ella és l'Aitana López, és catalana, porta els cabells d'un color rosa suau, té 27 anys, és escorpí, model. El seu amor platònic és Jacob Elordi i té 400.000 seguidors a Instagram. L'Aitana s'ha convertit en una influencer que genera entre 4.000 i 10.000 euros al mes en col·laboracions publicitàries i continguts exclusius. El més curiós de l'Aitana és que no és real.
7: Però no t'enganyis, tot això és mentida, ni tan sols existeixo. Sí, ho has sentit bé. Sóc una model creada per intel·ligència artificial. Una cara feta de codi.
0: L'Aitana López és una persona feta amb intel·ligència artificial per l'agència de Clueless. La van crear a mitjans del 2023 i des d'aleshores triomfa a les xarxes socials. Darrere de l'Aitana hi ha un equip d'11 persones que s'encarreguen de donar-li vida.
8: ¿Por qué te crearon? Pues me crearon porque el mundo necesitaba algo nuevo realmente. Vine a demostrar que el futuro ya está aquí. Y además, en un mundo de influencers donde nada es completamente real, yo soy una IA y no lo escondo.
0: Què és veritat i què és mentida? Avui ens ho preguntem amb el Marc Amorós. Clar, és que jo ja estic veient, ja no sé què creure'm, de veritat. Jo no sé si coneixes aquesta història, però ja no em crec res.
1: Mira, aquesta precisament no la conec, però m'ha fet recordar una altra. Als Estats Units va haver-hi una influencer que formava part del moviment MAGA, moviment d'adhesió a Trump.
0: Sí?
1: Deia que era seguidora de Trump, es deia Emily Hart, va estar activa a Instagram fins fa poc. Deia que era infermera, que publicava en els seus vídeos imatges seves lleugera de roba, en biquini, pescava el gel, bevia cervesa, portava armes, tot molt maga, diguéssim. Doncs bé, va haver una revista als Estats Units, la revista Wired, va esbrinar que no existia, que era una persona també feta amb intel·ligència artificial, i allà es va destapar qui era el seu creador. El seu creador no era ni nord-americà, era un estudiant de medicina que vivia a l'Índia.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, Marc, jo, clar, amb tots aquests vídeos ho tindran ara més difícil, almenys a Europa, perquè el nou reglament d'intel·ligència artificial obligarà a etiquetar tot el contingut generat amb intel·ligència artificial. Clar, aquests no etiquetaran res.
1: Bueno, però a veure, això és així des del 2 d'agost, però diu la llei, o el reglament, millor dit, és que és tot el contingut que es consideri un deepfake. És a dir, un deepfake és un vídeo fals fet amb intel·ligència artificial que suplanta la identitat d'una persona real, com si agafessin la teva imatge i et fessin fer o dir una cosa que tu no has fet. Aquí generarien un deepfake. Què passa si la persona que veiem en el vídeo no suplanta ningú real? És una persona feta a mia que no suplanta la identitat de ningú. Ho considerem un deepfake o no ho considerem un deepfake? Clar, si no ho considerem un deepfake, el reglament no obligarà a etiquetar-ho com a intel·ligència artificial i, per tant, seguiran difonent-se aquest tipus de vídeos amb el perill que comporten.
0: No sé si la policia s'està estudiant tot això i si faran alguna cosa. És a dir, segurament alguns tanquen, però el control de tot això, Marc, és difícil, no? Diries?
1: Molt, és molt complicat. És molt complicat.
0: Molt bé. Escolta, Marc Amorós, t'he de felicitar.
1: Ah, sí?
0: No?
1: Gràcies.
0: Perquè m'ha dit que acabes de publicar la versió... No, per la secció també, que està molt bé. Per la secció que està molt bé.
1: Que no sabia per on anaves.
0: Però també per la versió actualitzada del teu primer llibre sobre fake news i desinformació. Sí. És la versió del 2026, correcte?
1: Sí, el primer llibre... Va ser el primer llibre que es va publicar a Espanya sobre fake news. El va publicar el 2018. El vaig escriure en el 16 i el 17. Aleshores, no sabíem què passaria amb les fake news, ni tampoc amb la desinformació. El fenomen començava, tothom començava a parlar de fake news, de postveritat, no sabíem si seria una cosa passatgera. Doncs mira, estava Trump aleshores postulant-se com a president, va tenir una primera presidència, va marxar, va entrar Biden, van pensar que això de les fake news ja s'acabava, però mira, va entrar una pandèmia, un augment de l'ultradreta arreu del món, i ara la intel·ligència artificial, les fake news continuen aquí, segueixen estant entre nosaltres. Del primer llibre se'n van fer 3 edicions, ara l'editorial me n'ha demanat fer una edició actualitzada per incorporar, entre altres coses, tot l'escenari de la desinformació amb la intel·ligència artificial i l'acabem de publicar, o sigui que està ara a llibreries.
0: Molt bé. Per tant, recomanem aquest llibre del Marc Amorós. I una cosa que m'ha cridat l'atenció del llibre és que hi ha afegit un quadern de passatemps, sí?
1: Sí, al final del llibre hem afegit un quadern de passatemps per poder jugar a endevinar notícies falses i notícies reals, i hem fet altre tipus de passatemps. M'he inventat un passatrampalabra que em fa molta gràcia.
0: Passa trampa, la verdad?
1: Sí, és com...
0: Una... Quina creativitat que té el Marc Amorós,
1: és com la, és com el rosco de passapalabra, però dedicat a Trump. I aquest és el primer dels passatemps que hi ha en el joc.
0: Sí, molt bé. Podem fer alguns o no?
1: Sí.
0: Ara podem jugar una mica, sí?
1: Oh, bueno, mira, sí. A tu t'agrada molt utilitzar les frases cèlebres en el programa.
0: Sí.
1: He escoltat que acabes els programes sempre citant alguna.
0: Sí.
1: He fet un joc que precisament juga intentant endevinar si una cita cèlebre és d'un personatge real o si és una cita inventada. A xarxes hi ha moltes cites que s'atribueixen a autors o a pensadors o a artistes que són falses, que no les han dites mai, però circulen i la gent les pren com a certes.
0: I en tens algunes aquí per saber?
1: Sí, si vols,
0: a veure,
1: sí.
0: Va, juguem una mica. Vinga, va,
1: mira,
0: a veure.
1: La primera frase cèlebre és de Woody Allen. Diu així: l'evolució demostra que venim del mico, el qual explica moltes reunions familiars.
0: Fals, no.
1: Tu creus que això no ho va dir?
0: No.
1: No, tens raó, no ho va dir. És una cita inventada que circula per xarxes. Va, una altra. El Quixot va dir: ladran, Sancho, senyal que cabalgamos.
0: No. És fals.
1: És fals? També encertes, és fals.
0: Home, em vaig llegir el Quixot,
1: I no recordava
0: jo,
1: la frase.
0: Jo, quina era l'època ens vam llegir? El segon de Bup o tercer Bup?
1: Sí, per això. Sí, sí, segon, no, tercer de Bup.
0: Jo me l'he llegit tercer tot, el Quixot. Tercer de Bup?
1: Sí, sí, potser.
0: Home,
1: sí.
0: I me'n recordo que no van dir. Que llarg era, Què més? És divertit, a veure.
1: Va, una altra. Arnold Schwarzenegger ha dit: Franco va ser un heroi que va salvar Espanya del comunisme.
0: Fals.
1: També és fals.
0: No coneix el Schwarzenegger, no coneix Franco.
1: Segurament no, però a la xarxa d'aquesta cita circula en forma de mem i és bastant, diguem-ne, viral.
0: Quanta escombraria? És a dir, hi hauria d'haver-hi un camió de l'escombraria que comencés a recollir tota l'escombraria que hi ha a les xarxes, no?, que estem fent a internet. És una passada, Marc, perquè al final tot el que estem explicant avui de les fake news o dels vídeos que són de mentida és que hi ha molta escombraria.
1: N'hi ha molta. Hi ha molta quantitat de soroll, diguéssim. Més que escombraria, és soroll. Hi ha molt soroll a xarxes socials. La desinformació, un dels objectius que persegueix és contaminar l'ecosistema informatiu per precisament instal·lar-nos en aquesta confusió, que no sapiguem diferenciar què és real del que és fals. Quan això ens passa, hi ha gent que reacciona allunyant-se de les notícies. Veiem en els estudis que hi ha un percentatge cada cop més gran de gent que passa de la informació, que diu: no m'interessa, no vull saber res. I hi ha un altre comportament que és, diguem-ne, tenir la tendència a creure la informació que confirma allò que ja pensem. I això també és un altre perill, perquè al final la informació, sigui real o sigui falsa, ens ajuda a prendre decisions. I si la informació que rebem està contaminada o adulterada o no és informativa, les decisions que prenem en conseqüència poden ser equivocades.
0: Per això demanem que s'escoltin el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, que el que fem és contrastar molt bé les notícies, no? Tens alguna frase més?
1: Va,
0: sí?
1: Una de Salvador Dalí. T'agradava Salvador Dalí o no?
0: Sí, molt, m'agrada molt Dalí.
1: Vinga, va, doncs va dir Dalí: em vaig quedar amb unes ganes boges de tornar-me a casar amb la meva dona.
0: Això amb la gala, no sé si ho ha dit, a veure, és que clar, estava molt enamorat de la gala.
1: I això és un sí, això què vol dir? Que ho va dir o que no ho va dir?
0: Ai, no sé, va, això sí que ho va dir.
1: Sí que ho va dir, encertes, sí que ho va dir.
0: Oh, molt bé, i no estava pactat, digues la veritat, amorós, sí. No sabia les frases.
1: No sabíem ni que jugaríem a res, per tant, no... En el llibre també faig un altre joc, que és endevinar notícies científiques, jugar a ciència certa o a ciència falsa. Vols que te'n faci alguna?
0: A veure. Sí, tenim uns minuts més, no? Sí.
1: Pues va, diu: escolta'm, un estudi de la Universitat de Pennsilvània demostra que el twerking elimina la sang estancada i els quistes fibrosos de l'úter de les dones.
0: Torna'm a repetir.
1: Un estudi de la Universitat de Pennsilvània demostra que el twerking elimina la sang estancada i els quistos fibrosos de l'úter de les dones.
0: És una mica complicada, és una mica complicat, però a veure, què podria dir? Veritat, mentida... No ho sé, explica-m'ho això.
1: Vinga, t'ho resol jo, això és fals. L'estudi de Pennsylvania aquest no existeix, però la notícia sí que funciona amb molta viralitat. Va, te'n dono una altra.
0: Una altra?
1: Va, menjar-se un hot dog escurça l'esperança de vida en uns 36 minuts, segons un estudi de la Universitat de Michigan.
0: Això s'ha dit? Qui ho ha dit, això?
1: La Universitat de Michigan ha fet un estudi que diu que menjar-se un hot dog escurça l'esperança de vida en uns 36 minuts.
0: Això és mentida?
1: Mentida? Sí? Ho creus?
0: Què?
1: Pues sí, és mentida. Ah. És mentida, per sort, perquè si no...
0: Estaríem tots morts.
1: Sí, conec d'algú que ja ho tindria bastant, bastant fumut. Va, una tercera, a veure si aquesta també l'encertes. Els nadons que prenen llet materna del pit de la seva mare ho fan durant més estona i amb més quantitat si la mare ha menjat all.
0: Mentida.
1: Doncs mira, aquí t'he de dir que és veritat. Aquest estudi s'ha fet i ha demostrat que si la mare menja all, es veu que el nadó s'enganxa més al pit i durant més estona, per tant, menja més llet materna. No sé què li deu trobar en l'all al nadó.
0: Que fa que clar, es quedi més enganxat. Caminem. I per acabar, també tenim una altra sorpresa, no?
1: Bueno, si vols més sorpreses, he fet més jocs en el llibre. M'he inventat un mot creuat conspiranoic amb la cara d'Elon Musk, que per mi és com la cara visible de la conspiranoia en aquest món. Si vols, intentes a veure si
0: endevines... A veure si... Sí, alguna...
1: Tot són teories conspiranoiques, eh? Per tant, has de pensar en això. Mira, aquesta descripció diu que... diuen que ho són Elon Musk, el rei Carles III d'Anglaterra i la cantant Katy Perry.
0: Però hi ha lletres o no?
1: No, ara t'has de pensar quina teoria conspiranoica diu que Elon Musk, el rei Carles d'Anglaterra i la cantant Katy Perry són què? No?
0: Gurús.
1: No, gurús ho són. No seria conspiranoic, això.
0: Què és?
1: Són reptilians. Hi ha una teoria que diu que són reptilians. També Obama, per exemple, també diuen que ho és. És una de les teories conspiranoiques que funcionen. Hi ha una altra que diu que... hi ha una teoria conspiranoica que diu que va haver una pel·lícula que es va fer perquè apareguessin cada vegada que algú busqués informació sobre Walt Disney congelat a xarxes socials o als buscadors de Google. Tu buscaves Walt Disney congelat i et sortia aquella pel·lícula. Això és el que diu la teoria conspiranoica. Quina pel·lícula és?
0: Una pista, sisplau, una pista, perquè no és fàcil, pista.
1: És de Disney, la pel·lícula, i també va de congelar coses.
0: Ah, la Frozen.
1: Ara, Frozen, correcte.
0: Frozen, ah, molt bé. Escolta, m'ho poses difícil, eh? Bé, molt interessant avui la secció de Marc Amorós. Les fake news tenen molts tentacles dins de la societat. Ho veiem cada dia, que parlava el Marc, i descobrim totes les noves maneres de la desinformació s'inventa per ficar-les al nostre dia a dia i a les nostres converses, i ens preocupa molt, eh? Jo crec que un dia també ho hem de parlar amb la... Com ho estan treballant des de la policia tot el que està passant amb l'IA? És un tema que crec que se'n parlarà, perquè cada vegada hi ha més escombraria, més notícia falsa, no? I dic, l'escombraria del carrer la recullen els camions, en canvi l'escombraria que queda a internet i que queda a les xarxes queda allà i no se sap, oient, si és de veritat o és de mentida. Molt bé, gràcies Marc Amorós, fins una altra.
1: A tu, fins una altra.
9: Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: El govern acaba d'aprovar les primeres 67 mesures del model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, un paquet que inclou des de l'elaboració d'una futura llei de benestar digital fins al cribatge dels hàbits digitals a les consultes de pediatria. Les mesures també contemplen formació a les famílies, mesures als centres educatius i un nou model d'atenció a les addiccions vinculades als entorns digitals. És un tema que preocupa molta gent, també ens preocupa com a programa, sobretot els pares i mares, de nens i nenes menors d'edat. Avui volem parlar-ne amb l'Adriana Margarit, coordinadora del programa Benestar Digital per la Infància i l'Adolescència de la Direcció General de Societat Digital. Què tal?
1: Molt bé.
0: I també la Luisa Conejo, subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública. Què tal?
2: Bona nit.
0: A veure, estem preocupats, Adriana. Començo amb tu, no? Què aproveu aquestes 67 mesures? Vol dir que des del govern considereu que tenim un problema pel benestar digital dels menors, com ho veieu vosaltres?
1: Sí, exacte, no? Estem en una situació en què ja no deixem de posar la mirada només amb els infants i els adolescents, no? Que tenen aquesta relació amb les tecnologies digitals que els podrien afectar, sinó que també hem de mirar potser amb la població en general, no només els pares, els familiars, els professionals, sinó com a comunitat, com a societat, no? Com ho estem fent? I ara és aquest moment que estem de reflexió col·lectiva per poder una mica endreçar i reorganitzar-nos perquè això no impacti negativament, no? És a dir, sí que és veritat que els infants i adolescents, si mirem les dades de l'enquesta de salut de Catalunya, veiem que quasi el 40% passen més de 2 hores a les pantalles pel que s'accedeix al temps, però també hauríem de mirar la dinàmica familiar que tenen, en quina comunitat i quina societat tenen per poder revertir-ho.
0: Clar, quan parlem de benestar digital, parlem d'addicció, també parlem de més coses.
1: Parlem al final de l'equilibri, no? De l'equilibri que podem tenir amb aquestes tecnologies digitals i en el nostre dia a dia. És a dir, com afecta, per exemple, amb els hàbits saludables? M'està afectant l'ús de la tecnologia digital fa que descansem menys, que descansem pitjor? Estem deixant de fer activitat física? Estem deixant de fer oci que no sigui pantalles? O m'està afectant amb el benestar emocional? Doncs aquest equilibri, no? Es desequilibra i perdem aquest benestar digital.
0: Luisa, com a subdirectora general d'Addiccions, de l'1 al 10, quin grau estan els menors catalans enganxats al mòbil? Ui. Un és poc i 10 és molt, eh?
2: Pues depèn. És una pregunta una miqueta complexa. Sembla que és fàcil, però és complexa de contestar. Perquè, com ara estava comentant la meva companya, no solament és el temps o l'ús específic pertinença en aquest cas d'un mòbil, sinó que té a veure amb el moment evolutiu de la persona, amb les característiques de personalitat de la persona, amb el seu acompanyament, no? Com és el seu entorn familiar, educatiu, contextual, etc. Sí que és veritat que el que hem detectat, hi ha un ús molt generalitzat del mòbil, és un ús que a primària pràcticament més de la meitat dels joves tenen mòbil, i a secundària, la ESO, pràcticament la totalitat, un 90% d'adolescents ja tenen mòbil, i per tant és un ús molt generalitzat i un ús que comporta una porta molt oberta si no tenim les suficients capacitats digitals que tenen a veure amb capacitat crítica, amb capacitat de discernir en quins continguts són bons per mi, els que no, capacitat de gestió d'aquesta regulació que suposa moltes vegades l'accés a uns continguts que comporten un ús molt intensiu de xarxes socials, etc. Per tant, la resposta no és fàcil, depèn del moment evolutiu. Nosaltres, en la guia que hem editat ara recentment, la guia de recomanacions per una digitalització en salut, uh-huh, més conscient, el que proposem és retardar al màxim entre les edats de 11 a 15 anys, retrasar al màxim l'ús de telèfons intel·ligents, en aquest cas.
0: A partir de quin moment podem començar a parlar d'un problema d'ús problemàtic pel mòbil a part d'un menor, no? Com ho podem detectar els pares i mares?
2: Ho podem detectar a partir de que veiem que hi ha tota una sèrie de comportaments en el que la persona, si tu le treus, no, aquest el mòbil, pues la persona està més ansiosa, més nerviosa, com molt focalitzada en l'ús d'aquest mòbil, en deixar de fer coses que són del seu interès o de la seva responsabilitat, com els estudis o quedar amb amics, etcètera.
0: Clar, hem normalitzat massa aviat que un nen o una nena tingui un telèfon, un smartphone? Què en penseu?
2: Sí, segurament sí. Segurament sí, hem normalitzat molt i per això el que comentava ara recentment. L'Adriana, hem de posar en qüestió tota una sèrie d'hàbits que tenen a veure amb el conjunt de la societat i els adults també ens hem de qüestionar aquest ús que estem fent de les tecnologies digitals, entre elles, evidentment, el mòbil. En la guia parlen molt de com podem constituir-nos com a adults de referència digital per als nostres fills i filles i per les persones que estem acompanyant en el seu procés educatiu. I seria molt, molt important que els adults i el conjunt de la societat ens plantegéssim aquest ús que estem fent generalitzat i veure quina relació mantenim per aquest benestar digital. Ja m'agradaria també subratllar que aquest benestar digital és un balanç entre l'oportunitat que significa aquestes tecnologies i els riscos, els riscos amb els que d'alguna manera afrontem en aquest ús si ho fem de manera temprana, sense una capacitat per fer-ho, sense l'acompanyament necessari, etcètera.

0: el govern preveu implantar entre el 27 i el 28 un cribatge dels hàbits digitals de 0 a 15 anys en pediatria, que permetria explorar usos i riscos d'addicció, no? Possibles senyals d'alarma. Què li preguntarà el pediatre a un nen? Exactament.
1: Sí, bueno, en aquest moment ja tenim el protocol Creix en Salut en pediatria i hi ha diferents preguntes que es fan a la família o a l'infant, a l'adolescent, en diferents moments de la seva etapa evolutiva, perquè no és el mateix el que pots explorar als 2 anys o als 3 anys, no? Lo que pots explorar quan tens ja 14, no? Que seria l'última edat amb la que estàs amb seguiment del pediatre. I en aquest moment ja hi ha una sèrie de preguntes que tenen a veure amb el temps, amb el temps que dediques a ús de diferents pantalles, en la relació que tens, no? Si és una relació en la que, bueno, en la que te ves advocat, no? A estar allí com molt subjecte, no? I deixes de fer altres coses que són importants en el teu moment. Té a veure amb aquest tipus de preguntes. I sí que és veritat que a partir d'ara el que estem treballant és en la construcció d'unes proves específiques per poder detectar aquestes situacions que tenen a veure ja més amb aquests usos problemàtics o usos addictius. I amb aquest sí que se farà un cribatge específicament per detectar aquestes addiccions.
0: I Adriana, molt important aquest document que planteja el govern, mesures per reforçar alternatives a les pantalles, no? Activitat esportiva, lectura, la política de benestar digital, no? Ofereix una vida atractiva fora de les pantalles, no?
2: Exacte, no? Aquest, quan parlem del benestar digital vol dir, en part, no deixar de fer les altres coses que necessitem per viure i tenir uns bons hàbits saludables al nostre dia a dia. Llavors, l'activitat física, de fet, en aquesta etapa de 3 a 14 anys, també les enquestes ens diuen que només el 33% de la població fa l'hora recomanada diària d'activitat física. Per tant, sabem que si el que volem és cuidar aquest benestar digital, que disminueixin el temps d'ús de les noves tecnologies, hem de donar alternatives, com per exemple l'activitat esportiva. I de fet, és una de les mesures que proposa el Departament d'Esports d'oferir activitats esportives en els centres escolars per cicle. Per tant, sí, és un punt a treballar.
0: I l'altre, que les famílies donem exemple als pares i les mares, no, Lluïsa? Perquè a vegades també els pares... És veritat que els pares treballem amb el mòbil, i a veure, no estem amb el mòbil a la xarxa, sinó que contestem mails, però clar, els fills ens veuen. Hi ha famílies que arriben massa tard, no, a Salut, quan el problema és molt greu.
1: Sí, jo per endavant el que vull dir és que les famílies fem tot el que puguem i més. Vull dir que des d'aquí el meu reconeixement, però sí que és veritat que també s'ha parlat molt, però de manera molt diversa, i jo crec que amb aquest treball que estem fent, el que hem aconseguit és tenir unes referències clares, unes recomanacions clares, també per a les famílies, segons evidentment el moment per al que estan transitant amb el seu fill, no? Les seves diferents edats, moment evolutiu, situació, etc. Tenim tot un consens a través de lo que és la societat pediàtrica catalana, espanyola i americana, i hem arribat a tota una sèrie de conclusions que podem trasllar a les famílies perquè puguin fer la seva feina d'una manera amb més suport. Hi ha previst també dintre d'aquestes mesures unes formacions específiques per famílies, un acompanyament a famílies, formació també per lo que són el context educatiu, de professorat, de persones que estan monitors, que estan en el temps de lleure. I també volia destacar una informació de suport també que tenen les famílies. Tenen la línia verda que poden trucar en qualsevol moment.
0: És l'ha de fer un truc?
1: Sí,
0: mesures del govern s'ha de fer un grup. És una altra campanya,
1: Sí, és una vale. Sí, la línia verda està específicament perquè si alguna família té dubtes en relació a el meu fill, no sé si passa massa temps, està molt enganxat, no surt de l'habitació, no vol dinar, jo què sé, estic dient coses, no?, que se m'ocorren de coses que ens han arribat per part de les famílies. La trobo molt angoixada si li trec el mòbil o li apago l'ordinador, etc. Si volen fer consultes per poder realment ser orientades envers a la situació que està plantejant el seu fill o la seva filla, pot trucar a la línia verda al 900 900 540. És gratuït, totalment gratuït, i allà le poden orientar específicament en aquest tipus de situació.
0: Línia verda, jo crec que s'ha donat més a conèixer, no?, aquest telèfon, perquè la gent, i també hi ha una campanya muntanya, fes un truc a una xarxa, qui me l'explica?
2: Jo, aquesta campanya surt, no, d'aquesta necessitat que moltes vegades les famílies tenen la percepció d'inseguretat o en aquest moment que el seu fill o filla pot estar incomunicat, doncs, en algun dels trajectes. És una percepció, no? Però aquesta percepció fa que entreguin el mòbil segurament en unes edats doncs, més aviat el que tocaria. Doncs una de les alternatives, una de les mesures que proposa és fes un truc, és que l'infant o l'adolescent pugui fer una trucada des d'un establiment de la seva comunitat. Imagina que des que surts de l'escola i que te'n vas a fer doncs, l'estat escolar o l'activitat que tens aquella tarda i necessites contactar amb la teva família, doncs podries entrar en un d'aquests establiments que s'han adherit en aquesta campanya i pots contactar. Per tant, ajudaríem a que hi hagués un motiu menys per tenir el mòbil.
0: Molt bé. Per tant, menors, adolescents, el president de la Generalitat ha plantejat que cap plataforma digital ni multinacional tecnològica estigui per damunt de cap infant. És veritat que ens preocupa i és un tema que amb la IA encara ens preocuparà, no? Què li hauríem d'ensenyar a un adolescent perquè pugui utilitzar una IA sense convertir-la en una crossa per pensar? Em diries, no? També?
2: Bueno, al final arriba, no? L'ús d'aquesta tecnologia quan ets un adolescent t'ha d'arribar ja en una etapa en què has pogut anar madurant i has anat adquirint la competència digital, que al final és saber fer un ús segur, saludable, sostenible, no crític, i ser conscient de com el fa servir. Per tant, ha d'arribar quan ja hem acompanyat en aquest procés com altres coses de la tecnologia digital.
0: Molt bé, doncs titular final, que diríem que sobretot hem de vigilar una mica més, no? Famílies, escoles, menors, tothom ha de vigilar, i les pantalles una mica de pausa, no?
2: Sí, per mi la paraula seria prudència.
0: Prudència.
2: Prudència de la població adulta respecte als menors, en el sentit en què a veure què deleguem a les tecnologies digitals, a com s'utilitzen. És a dir, no en aspecte negatiu, sinó tecnologies digitals sí, però ha d'haver-hi un acompanyament perquè ho sàpiguen fer servir amb uns límits clars.
0: Sí. Frase final.
1: Sí, frase final en aquesta mateixa línia. Més consciència, no?, de la nostra relació com a adults, també de les tecnologies, per ser realment uns bons referents digitals i davant de qualsevol senyal d'alerta, sisplau, que contactin amb la línia verda, com he comentat abans, o amb qualsevol servei de salut, al seu metge o metgessa de família, pediatra, sense cap mena de dubte.
0: Té. Molt bé. Doncs gràcies per venir al Revolució a explicar-ho. Una abraçada. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: A Catalunya Ràdio 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
0: El món de les energies també viu un repte apassionant. L'ecosistema de l'hidrogen, per exemple, ja genera a Catalunya un negoci de 426 milions d'euros amb la participació de 140 empreses al llarg de la seva cadena de valor. Totes creen més de 1.300 llocs de treball. Avui en volem parlar i entrar al laboratori de la part més sostenible d'aquesta energia, l'hidrogen renovable.

0: agafem l'aigua, i separem aquesta aigua. L'aigua té hidrogen i oxigen, i separem aquesta aigua mitjançant electricitat renovable per obtenir hidrogen. I és capdalt per descarbonitzar l'economia i molts sectors que actualment emeten emissions de CO2, i podem utilitzar aquest hidrogen per fer els mateixos processos sense emetre tant de CO2.
1: Tu avui vols proposar-nos mirar una mica més enllà i preguntar-nos amb què fabriquem les tecnologies que fan possible aquest hidrogen, no? Quin és aquest problema ocult dels materials?
0: Sí, com he dit, la màquina, diguem, per produir l'hidrogen es diu electrolitzador.
1: Com es diu?
0: Electrolitzador. Mm-hmm. I bàsicament l'electrolitzador té dos elèctrodes, un positiu i un negatiu, que aquests elèctrodes són els que el càtode, diguem, és del que agafa els electrons i produeix l'hidrogen. Un dels electrolitzadors, hi ha... Són comercials, actualment aquestes màquines ja funcionen a nivell industrial, però sempre el que hem de fer és millorar-los. I sobretot, les limitacions que actualment tenen, doncs superar-les. Les principals limitacions per mi des del punt de vista són dos. Una és l'eficiència, hem de fer que aquestes màquines siguin més eficients, perquè de 100 que posem d'electricitat, al final, en forma d'energia, al final n'obtenim 60.
1: Ara jo Pau, perquè la gent sàpiga, l'hidrogen renovable, posa'm exemples on el podem utilitzar.
0: L'hidrogen actualment se n'utilitza molt.
1: On?
0: Molt.
1: On?
0: Per exemple, a Catalunya en produïm cada hora, a Tarragona, la petroquímia, petroquímica, en produeixen 8 tones l'hora, o sigui, unes 150 tonelades d'hidrogen.
1: Però on el fem servir? On el
0: i
1: fem servir?
0: Actualment es fa servir a la indústria petroquímica, en les refineries.
1: Val.
0: Per els combustibles fòssils, refinar-los i purificar-los per obtenir al final gasolina o obtenir químics que després fan servir les indústries. Això, l'hidrogen ja s'utilitzen 100 milions de tonelades l'any a nivell mundial, o sigui, molt. El problema és que aquest hidrogen ve dels combustibles fòssils. Agafem el gas natural i fem hidrogen. I és l'hidrogen gris, perquè cada tonelada d'hidrogen emetem 10 de diòxid de carboni. D'hidrogen renovable actualment és un 2% d'aquestes 100 milions de tonelades. O sigui, el que hem de fer és canviar aquest hidrogen gris per hidrogen renovable. In the clouds there she goes, butterflies, let them flow. Another girl falls in love, another
1: girl leaves the club. Send a big kiss goodbye to... Avui parlant, no és fàcil parlar de l'hidrogen renovable. Jo sempre dic que ho entenguem tots, no? Perquè amb el canvi climàtic, amb com estem vivint, també fins i tot la situació del temps, que ens preocupa, i de com està canviant, no?, la nostra vida, el nostre ecosistema, haurem de treballar només amb l'hidrogen, em diries, no?, també. I explica'm, esteu també treballant vosaltres en marxa, en projectes com Promisers o X-Seed, sí?
0: Sí, correcte. En el projecte Promisers el que volem és... Aquests electrolitzadors tenen, perquè funcionen bé, utilitzem unes membranes que tenen compostos florats. Ara els compostos florats...
1: Ara m'he perdut, Explica'm-ho més fàcil.
0: Els electrolitzadors tenen diferents... parts dins la màquina perquè pugui funcionar l'electrolitzador.
1: Sí?
0: Una d'aquestes parts són les membranes, que les membranes al final podem veure com un plàstic. És un plàstic més avançat, però és un plàstic. I actualment aquests plàstics estan fets de polímers que tenen fluor, com el Teflon, que és una marca comercial, però aquests polímers que tenen fluor a nivell europeu es volen eliminar. Els PFAS, que ara estan de moda, que es volen eliminar perquè són molt bons els polímers i els plàstics que tenen fluor, perquè són molt resistents, treballen molt bé, són molt resistents. Però precisament perquè són tan resistents, després s'acumulen, no?, els microplàstics que tenen fluor, s'acumulen en la natura. I per tant s'han d'eliminar a mica aquests plàstics que tenen fluor. I en el Promages precisament el que estem fent és això. Els electrolitzadors utilitzen aquests tipus de plàstics i els estem intentant canviar les membranes que utilitzen aquests polímers per altres tipus de polímers que no tenen el fluor, per fer-los mediambientalment...

0: millors. Clar. I sobretot després, quan s'acaba el temps de vida d'aquell electrolitzador, que el desmantellament i la recuperació dels materials no emetin, no tingui un impacte mediambiental.
1: Pau, s'acosta l'hivern, no? I tornem a sentir parlar de crisi energètica a Europa. Fins a quin punt, no? Desenvolupar hidrogen i materials sostenibles pot ajudar també a construir una cadena de valor europea menys dependent de tercers països? I també, diries, la teva visió com a investigador davant d'aquest canvi climàtic, com creus que hem d'actuar?
0: És clau, l'hidrogen serà clau. L'hidrogen combinat amb altres tecnologies, però l'hidrogen serà clau. Primerament, l'hidrogen el podem produir aquí, el podem produir autòctonament, per tant, deixem de dependre de comprar combustibles a tercers. Això a nivell de sobirania energètica és molt important, que podem fer els nostres combustibles, els nostres vectors energètics aquí in situ. I l'altre també, això ajuda a anivellar els preus. No tindrem tanta volatilitat de preus, perquè si l'electricitat que utilitzem és renovable, és més constant en el temps, i per tant l'hidrogen renovable també serà més constant.
1: I treballarem amb hidrogen, i també quines més, no? Amb el canvi climàtic, quines altres destacaries?
0: Sí, jo sempre dic que primerament tot el que es pugui electrificar s'ha d'electrificar. I si vols posar un exemple en els vehicles. Els cotxes de bateries són els més eficients, tenen més de l'energia que posem a l'energia que fa anar les rodes, tenen més un 75% d'eficiència. Per tant, tot el que es pugui electrificar s'ha d'electrificar, però hi ha altres sectors que no es poden electrificar, com per exemple els processos industrials d'alta temperatura, que ara fan servir gas natural. Doncs podem a mica anar canviant aquest gas natural que s'utilitza en els processos industrials d'alta temperatura per hidrogen verd, o en els vehicles.
1: Clar.
0: Les bateries tenen el problema actualment que pesen molt. I per camions fets anar per bateries no és el més sostenible, perquè per exemple, un tràiler de 40 tones serien unes bateries de 4 tones, pesarien molt. Ja. En canvi, amb hidrogen, un vehicle de pila de combustible d'hidrogen, el pes per propulsar aquell vehicle es redueix més de la meitat, menys de 2 tones.
1: Molt bé, Pau, doncs és clar que en el futur el món de l'energia serà verd o no serà. Per tant, la transició energètica cap a energies renovables i netes com l'hidrogen tindran un paper essencial, i ara bé, hem d'aconseguir-ho fent que tots els materials i processos per fer aquesta energia siguin segurs i eficients. Avui el Pau Bosch de l'EITAT ens ha explicat, molt important, amb aquesta situació de canvi climàtic, no?, que vivim, com hem d'utilitzar l'hidrogen. I em quedo amb aquest titular que jo crec que avui ens hem de saber tots: l'hidrogen serà clau per al futur dels propers anys. Ja en parlarem, quan parlem de la IA, doncs ara també parlarem molt més de l'hidrogen. Moltes gràcies, Pau.
0: Moltes gràcies.
2: Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
1: Ara sí, acabem programa avui amb una frase del creador de la Wikipedia, Jimmy Wales, i diu així: tothom té alguna cosa per ensenyar i tothom té alguna cosa per aprendre. Nosaltres també tenim moltes coses per aprendre, per poder-vos ensenyar com serà el món de demà. Com sempre, moltes gràcies a l'equip, molt important, al realitzador tècnic Nil Hernández, Clàudia Crua, Marc Amorós, Jordi Pi i Gerard Gil, i moltes gràcies també a les veus de Carles Dabó, Elena Miquel, Nil Vià i Albert Banyà, que han sonat al llarg del programa. Gràcies, oients, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Alhora, el partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Recordem que a les últimes eleccions al Congrés Podem compartia candidatura a Catalunya amb els comuns. La direcció d'Esquerra també confirma Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, han anunciat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat. El Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats gironistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat a Barcelona, la principal al migdia, que baixarà per Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7, al carril Bau de la C58. S'obrirà tots els vehicles i restriccions també per als camions. Ramon Lamia és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Sara Girona és la responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels.
3: Demanem la necessitat de construir recursos estructurals que estiguin distribuïts per tots els barris per tal d'afavorir que les persones no hagin de moure's tants quilòmetres per trobar un lloc on refugiar-se o passar el dia. Han d'haver-hi recursos que no només siguin reactius.
1: I els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, que està controlada pels rebels. La Ràpita ja consta al llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'Octubre. La iniciativa, per la qual s'ha assajat durant mesos, ha reforçat els vincles de comunitat del municipi, com destaca Àngel Pasqual, que és director d'Orígens.
4: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica, a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
1: D'aquesta manera, la Ràpita ha batut el rècord de la ballada de jota més multitudinària del món, que fins ara ostentava Segovia. A En esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge: Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elche 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86, però la resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1, i també en hoquei, el Vigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça continua vivint tranquil, mentre el Madrid cada vegada el mourinyisme és més latent i més present. La jornada de Lliga de cap de setmana deixa el Barça com a líder invicte, impecable, implacable, encara amb 6 punts de marge sobre el Madrid, 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis, i a Madrid... I el Madrid es continua debatent sobre decisions arbitrals, expulsions, polèmiques, molt més que sobre futbol. El Barça i el Madrid van jugar ahir, tots dos a casa, tots dos van guanyar. El Barça 3-0 al Getafe, el Madrid 1-0 al Villarreal. I al Bernabéu van expulsar Vinícius per una estirada de cabells a un jugador del Villarreal que s'ha convertit en la imatge futbolística de la jornada d'aquest cap de setmana. L'expulsió de Vinícius, reglament actual en mà, sembla pertinent. I a Vinícius, atenció, li poden caure com a mínim 2 partits de sanció. I si li cauen 2 partits, no podrà jugar al clàssic del Camp Nou d'aquí a 2 setmanes. En parlarem aquesta nit de la vermella a Vinícius, de la possible sanció i de la seva possible baixa al clàssic contra el Barça. El clàssic, en principi, sí podrà jugar Rafinha, que ahir va ser baixa contra el Getafe i que, segons va dir Flick, tampoc no jugarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. La porta va dir després que segurament tampoc no jugaré contra el Betis, però aquesta nit aclarirem quan podrà tornar a jugar Rafinha. Tornant a la Lliga, l'Espanyol va empatar divendres a Màlaga, el gol de l'empat del Màlaga va arribar al temps afegit, pràcticament a l'última jugada del partit, però després d'una segona part molt millorable per part de l'Espanyol, que havia fet uns bons primers 45 minuts i s'havia avançat amb un golaç de Brian Zaragoza, el seu primer amb l'Espanyol. Aquest diumenge també s'han jugat a primera el Racing 2, València 2. Empat en el debut de Javier Aguirre a la banqueta del València. Un bon partit, molt animat, el Sardinero. El Betis 5, Osasuna 2. El Betis és tercer i dissabte vinent rep el Barça a la Cartuja. El cinquè gol d'avui del Betis ha fet José Antonio Morante, un futbolista del planter del Betis, que és fill de Morante de la Puebla, que és un dels torers, dels toreros més reputats dels últims anys i a l'actualitat. I el Real Sociedad 3, Deportivo 2. La Real ha patit moltíssim fins al final perquè s'ha quedat amb 10 a la segona. Per al migdia s'ha jugat l'Elx 0, Celta 0. La classificació de primera la capçala al Barça amb 24 punts, 8 victòries en 8 jornades, ple de punts, a 5 punts i a l'Atlètic de Madrid. Segon, també amb 19 punts. Tercer és el Betis, el Madrid queda quart amb 18 i l'Espanyol és 12 amb 8 punts, 3 punts per sobre del descens. Dissabte vinent l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Madrid a Cornellà. A segona, el Girona juga demà al camp del Tenerife i Quique Álvarez recupera uns quants jugadors que havien marxat amb les seleccions aquestes últimes 3 setmanes. El Sabadell va guanyar ahir al camp del Ceuta 1-2, tot i jugar gairebé tota la segona part amb 10 futbolistes. El Sabadell és probablement l'equip revelació de la temporada segona. A la classificació de segona, el Sabadell ocupa la cinquena posició, és zona de play-off amb 16 punts. Només ha perdut un partit en 8 jornades. El Girona, a falta del partit de demà a Tenerife, és 6è amb 14 punts. És cap de setmana d'aturada la Lliga F, la Lliga Femenina, pels partits de les seleccions. Ahir la selecció espanyola, amb unes quantes jugadores del Barça, va jugar el primer dels dos amistosos als Estats Units. Va guanyar 0-2. Als últims minuts van expulsar la jugadora del Madrid, Atenea del Castillo, que passa per ser una mica la Vinícius del Madrid femení. I la van expulsar per estirar dels cabells a una jugadora estatunidenca. O sigui, l'acció similar, gairebé idèntica a la de Vinícius, i va passar 2 minuts abans de la del Bernabéu. Quines coses passen. Aquesta tarda hi ha hagut partides a la Premier, a Anfield, Liverpool 0, City 3, gols de Haaland, Doku i Cherki. El City és líder amb 6 victòries en 6 jornades i té 3 punts més que l'Arsenal, que és segon. A Liverpool queda 9è amb només 9 punts, ja, a 9 punts del City. I aquesta tarda el Prat ha confirmat que jugarà la primera ronda de la Copa, ha guanyat 5-0 el Sant Rafel d'Eivissa, a casa, al Prat. El partit d'avui es va ajornar la setmana passada pels aiguats. El Prat, un equip de la Lliga Elit, la sisena categoria del futbol, jugarà la Copa, la primera ronda, el dijous 29 d'octubre rebrà a casa l'Atlètic Club de Bilbao. El Prat serà una festa el dijous 29 d'octubre i ahir serà Catalunya Ràdio. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 11 d'octubre, en ple Pont del Pilar. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
2: Bona nit.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
3: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
4: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs? Molt bé, bona nit. En el vostre ideal de futbol, o sigui, no segons el que marca l'actual reglament, en el vostre futbol ideal i imaginari, gairebé, expulsaríeu Vinícius per l'estirada de cabell sobre Saliba, el jugador del Villarreal d'ahir al Bernabéu? No respongueu ara, us ho penseu si voleu, i d'aquí una estona us ho pregunto. A la producció aquesta nit hi ha la Nàdia Roig, el Raül Orgales és el control tècnic de l'estudi de Catalunya Ràdio, i el control central aquesta nit hi haurà ja el Joan Massana, i també aquesta nit és amb nosaltres el Club de la Mitjanit, el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Ara us preguntaré per Vinícius, per l'expulsió d'ahir contra el Villarreal, per la sanció que li pot caure a Vinícius i que és possible que li faci perdre's el clàssic d'aquí justament dues setmanes, d'aquesta movilització del Madrid, que era previsible i que estem comprovant ja els últims dies, però abans posem en valor el que està fent el Barça de Hansi Flick en aquest inici de temporada, perquè ahir va guanyar 3-0 al Getafe al Camp Nou, va sumar la 8a victòria en 8 jornades de Lliga, va igualar el rècord històric del Barça com a millor inici de Lliga en tota la història. Fins ara aquest rècord, aquesta marca la tenia en solitari el Barça del Tata Martino de la temporada 2013-2014, i ara a aquest Barça, el Barça de Hansi Flick, li falta un partit per superar el registre del Barça i igualar el rècord històric de la Lliga, que són 9 victòries en les 9 primeres jornades, Sergi, que té
1: el Madrid de la 68-69 de Miguel Muñoz. 9 victòries en les primeres 9 jornades.
0: O sigui, el Barça, si guanya el camp del Betis dissabte vinent, no és fàcil, perquè el Betis va tercer, avui ha fet 5 gols. Si el Barça guanya el camp del Betis dissabte vinent, igualarà el rècord històric de la Lliga com a millor unici amb 9 victòries en les 9 primeres jornades. I confieu en aquesta victòria del Barça, que seria també simbòlica, Uri?
2: És impossible no confiar-hi. Tot i que tu ho has dit, el Betis no és només que vagi tercer, és que per estar jugant bé i té un autèntic equipàs. O sigui, aquest any de mig en cap cap endavant té 2 mitjans del camp i 2 davanteres de primer nivell. Però bueno, veient com està jugant el Barça, quan juga bé és espectacular, i quan no juga tan bé com ahir treu els partits amb molta solvència, per tant, hi confio, sí.
0: Sònia?
3: Bé, sí, el fet que sigui un partit fora de casa sempre ho complica una mica més davant d'un dels rivals que està a la part de dalt, però és cert que a dia d'avui, si el Barça manté la seva línia d'excel·lència que li hem vist en aquest inici de temporada, i jo també hi confio.
0: Doneu valor, Jordi, Ricard, a aquest 9-9 que seria històric?
4: Home, sí, sí, sí. Ja li donem el 8 de... Vaja, jo almenys li dono el 8 de 8. És veritat que...
0: L'últim 8 de 8, o l'únic de la història del Barça, no va acabar amb la Lliga, eh? Aquella temporada.
4: Sí, sí. Bé. És que a més aquella temporada, si no m'equivoco, va començar amb un 7-0, un 7-1 amb
0: el Llevant. No? Sí.
4: I vaja, ens les prometien molt felices i després la cosa no va acabar d'anar bé, però jo m'atreviria a dir que les sensacions no són ben bé les mateixes, ni el funcionament de l'equip i fins i tot el talent de l'entrenador. Jo crec que ja no bé, els rècords fa il·lusió anar-los superant, perquè vol dir que vas bé, però més que 8 de 8 o 9 de 9, a mi em sembla que guanyar el camp del Betis tal com ha començat el Betis seria un reforç d'aquesta sensació d'invulnerabilitat que dona el Barça.
0: Ricard, tu ahir a la TDT vas expressar una sensació que crec que tenim més d'un, que és que aquest Barça s'està transformant en un equip tan segur, tan fiable, tan superior, que és difícil pensar abans d'un partit que no el guanyarà. Més o menys, aquesta serà la teva sensació abans de jugar a Sevilla dissabte vinent contra el Betis. Confies molt en la 9a victòria en les 9 primeres jornades?
5: Crec que hi ha més opcions de guanyar que de no guanyar, però també és veritat que l'escenari i el rival probablement és dels més difícils ara mateix a la Lliga. És a dir, si algun partit pot posar a prova l'invulnerabilitat del Barça és aquest. Jo crec que el Barça té més a guanyar que a perdre. És a dir, si el Barça guanya el camp del Betis, li queden pocs escenaris on perdre o perdre punts, perquè és un camp on podria escapar-se d'algun punt. Jo crec que és el primer examen important de la temporada. A més, és l'aperitiu del clàssic, o sigui que és ideal tenir aquest partit.
0: I aperitiu del PSG, o sigui, ve abans del PSG i del Madrid. A la Lliga, exacte. És l'aperitiu del clàssic, però abans hi ha la Champions.
5: Tens raó, d'una setmana molt imponent, o sigui, és l'aperitiu i crec que és un bon termòmetre per afrontar aquella setmana. Som al mes d'octubre i és que clar, les sensacions que tenim són tan bèsties que és normal que en algun moment s'hagin de moderar. Si no, és que no crec que estiguem 10 mesos amb aquest punt d'excel·lència.
0: A mi la jornada aquest cap de setmana, no és que em fes por, però pensava, ara tornant de les eleccions i reenganxar-te amb la mateixa energia positiva, amb el mateix dinamisme, amb aquella solvència, amb aquella seguretat, potser no serà tan fàcil. A mi ahir el Barça, sense ser exuberant, segurament perquè el Getafe tinc còrdia i no et deixa ser exuberant, em va semblar un equip, vaja, tan majúscul com el que havíem vist en el primer tram de la temporada abans de l'aturada.
5: Sí, sí, és que jo crec que ahir Jo no crec que el Barça no fes un bon partit. A mi em va semblar un molt bon partit del Barça. El que passa és que, clar, comparat amb l'exuberància d'altres compromisos que han estat més exigents, probablement, contra rivals que no sé, que venen a buscar una miqueta més a dalt, que intenten pessigar-te una mica més, que la sensació és que els rivals comencen a firmar perdre 3-0. O sigui, sí, és una mica el que va passar.
6: Que venen una mica rendits, eh? Això en altres, sí, èpoques, recordo el Barça de sí, Guardiola, sí, potser sí, en algun moment de l'època Rijkaard, que els, sí, rivals venien al Camp Nou, bé, amb la bandera blanca.
5: Hi ha una intimidació,
6: sí, no patir, sí,
5: prèvia que jo crec que marca el partit i que, clar, en la comparació el Barça surt perdent, però el partit té una línia regular del que hem vist fins ara, un notable alt. El que passa és que el Barça no s'exigeix més perquè no ho necessita, perquè venen els partits que venen. Jo crec que els futbolistes comencen a mirar el calendari.
6: Esteu vivint, Uri, Sònia, Jordi, també els partits del Barça amb aquesta seguretat. No vull dir d'anar sobrats, però d'anar segurs.
2: Bueno, és que aquí t'han estat donant els arguments, que tots els partits han sigut exhibicions o grans partits o bons partits, i per tant, a marge que hi ha una diferència abismal entre el Barça i el Getafe, i que per això mateix jo penso que el partit contra el Betis, tot i que és un partit complicadíssim, el Barça pot treure bé.
3: Mm-hmm. Clar, és que tu comences el partit pensant que el Barça, si fa bé les coses, guanyarà, i si a sobre el minut 2 et poses per davant, i jo crec que a mesura que passen els partits et pot arribar a generar el dubte si l'equip no el veus que acaba de circular bé la pilota, però clar, és que quan en aquests partits, tal com està el Barça, si s'obre en aquesta bona dinàmica, es troba el gol aviat, és molt difícil que el rival pugui fer-hi res. Mm-hmm.
6: A veure, moment per al Madrid i per a Vinícius. Hem de parlar-ne. A veure, ahir el Madrid va guanyar 1-0 al Villarreal al Bernabéu, un partit poc lluït, gol de Diomandé a la segona part, partit marcat per l'expulsió, que va ser posterior a l'1-0 del Madrid, expulsió de Vinícius per una estirada de cabells al jugador del Villarreal, Salivà, en una jugada que havia quedat amb el 2-0 del Madrid, gol de Vinícius. El VAR va intervenir per advertir de l'estirada de cabells i l'àrbitre va anul·lar el gol i li va expulsar Vinícius amb vermella directa per aquesta estirada de cabells. Aquest és l'àudio de la intervenció del VAR.
7: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
8: Vale, avisa, ¿vale?, cuando llegas a la pantalla, Isidro.
7: Ya estoy en la pantalla.
8: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
7: Perfecto, ya lo he visto.
8: Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
7: Perfecto. Alex Puli, para mí me arregla con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
8: Recibido, gracias.
6: Isidro Díaz de Mera era l'àrbitre al Bernabéu i Pulido Santana, el canari, el que sentia amb un so de qualitat superior, era el responsable del VAR. El reglament sobre aquest tipus d'accions diu el següent: accions potencials de joc violent castigades amb targeta vermella. Quan un jugador dona un cop de colze, o un cop de cap, o un cop de puny, o una puntada, o una mossegada, o una estirada de cabells. Aquí apareix el concepte estirada de cabells, el reglament, a un rival o a qualsevol altra persona sense estar disputant la pilota, utilitzant força excessiva o brutalitat. El reglament estipula l'estirada de cabells com una de les accions que ha de ser castigada amb targeta vermella. Això és així, ho acabem de llegir. Però també parla de força excessiva o brutalitat, i aquí és on pot entrar la interpretació. Segons el reglament, l'àrbitre podia expulsar Vinícius. Claríssim, indiscutible. A mi em sembla que això de la força tampoc no va ser tan excessiva i en cap cas va haver-hi brutalitat. A mi, és la meva opinió personal, em sembla que Vinícius s'emprenya perquè Salivà, el jugador del Villarreal, passa davant seu intentant molestar-lo en la trajectòria de la desmarcada, s'emprenya, se l'intenta treure de sobre i li agafa dels cabells. Mal fet, evidentment. En el meu futbol ideal, això no hauria de ser expulsió. En el meu futbol ideal, l'acció de Kangin Lee de fa 3 setmanes al derbi contra Valverde tampoc era expulsió, i fins i tot al CTA els àrbitres van dir que sí que era expulsió, no sé si influïts o no pel corrent d'opinió que es va generar a Madrid. Per a vosaltres, en el vostre futbol ideal, el reglament ja l'hem llegit, en el vostre futbol ideal, això hauria de ser expulsió a Vinícius, Uri?
2: Per mi no, i vas tret el mateix argument que anava a dir jo. Jo també vaig dir que el de Kangin Lee, per sí, mi jo no era vermella, perquè sí que li posa la planxa del bessó, però de forma molt fluixa, lleugera. I...
6: Li va ocasionar un esquinze de grau 3 a Valverde, que miraculosament ha recuperat en dues setmanes i mitja. Era mentida, evidentment, que el Valverde en cap cas tenia un esquinze de grau 3, perquè un esquinze de grau 3 al torneig és bascoix, o sigui, estàs a tocar de l'operació.
2: I et diré, més, tu parles de futbol ideal, i en el futbol real també seria discutible si és vermella o no.
6: Quina?
2: Totes les tirades de cabell,
6: sí,
2: no totes,
6: perquè s'ha d'interpretar la força, la intensitat,
2: que
6: violència,
2: diu el reglament.
6: Sí, sí.
2: Forma violència excessiva o...
6: Sí, sí, en el reglament. Sí, però això és subjectiu.
3: Ara, jo no sé si heu vist que el jugador...
6: Continua corrent, se li va.
3: Sí, però el cas se li va enrere quan li tiren les tirades del cabell. Vaja, jo, el vostre futbol és una mica més agressiu que el meu, el vostre futbol ideal, vull dir.
6: Sí, sí.
3: El meu futbol ideal és que no hi ha debat, és una estirada de cabell i va al carrer, com he vist mil vegades en competicions femenines on les jugadores porten el cabell més llarg i passa més habitualment. És veritat que en el futbol masculí no passa tant i per això... I crec que hi ha una jugada a Cucurella que és molt més bèstia que la d'ahir, i que a més no diria que no es va sancionar amb vermella i que ho hauria d'haver estat.
6: Quan
3: quan Cucurella estava al Chelsea.
6: El Mundial, sí. De clubs,
4: hi ha la situació de Joan Neves.
3: Jo parlo és un córner i crec que va ser groga. És que l'he estat veient aquesta tarda. Bé, no té més, és igual. En qualsevol cas, a Cucurella li passa més habitualment perquè té el cabell més llarg.
4: Però vull dir que el cap de Cucurella ja ha provocat l'expulsió de Joan Neves. Potser aquesta no, però sí que ha caigut algú,
3: Sí, ara ho deia. Jo, per mi, és que és una acció esportiva, que està fora del que és el futbol.
4: Amb el cabell recollit, això sí que ho obliga. Sí, perquè oi que obliguen a portar la samarreta per dintre?
6: Però el nano del Villarreal s'ha lligat, tampoc duia unes rastes o unes gaires molt bèsties.
4: No, però el que vull dir és que per separar voluntarietat o no, és a dir, jugar contra Ethan del Girona i no estirar-lo del cabell és molt difícil en un duel.
6: No enganxar-li el cabell, això és veritat. Ethan du la cua fins que li arribi al cul, pràcticament.
4: Però pots enredar perfectament, no?
2: I per mi...
4: Digues.
2: No, que va acabar.
4: No, que volia dir que en aquest cas es pot entendre un accident, que tu no vulguis, però que t'enredis en el cos a cos, com s'enreden a agafar una samarreta.
6: Aquí és evident que hi ha voluntarietat d'estirar-li una estiradeta als cabells.
4: Ricard, per tu és expulsió, sí o no? Per mi el futbol ideal, a mi de petit, quan m'estiraven del cabell em feia molt mal, expulsat. Vull dir,
6: expulsat.
4: Perquè és que no vol jugar la pilota.
6: O sigui, no, home, però si se'l troba i li fot una empenta, no estem discutint d'això. És veritat que l'acció és diferent. Tu, Jordi?
4: Home, clar, és que no fa el mateix.
6: No
4: és la mateixa acció. O sigui, per mi aquesta té un punt de... Insisteixo, jo quan... No sé si us passava a vosaltres. Jo quan era petit m'estiraven del cabell quan ens barallàvem. Vull dir,
6: sí.
4: No quan ens fèiem una empenta. O sigui, jo crec que hi ha un punt d'agressivitat.
6: Sí, sí.
4: Mal entesa. Una empenta pots dir que estàs disputant la pilota i que t'ha passat pel davant i que vols passar, però estirar del cabell no sé què pretén. O sigui, perquè la pilota és a baix, el cabell és a dalt.
6: Tampoc és l'estirar de cabells més bèstia de la història, ni del futbol, ni de la vida.
4: No, clar, però és que estirar els cabells quan disputes una pilota no li trobo sentit. Que Canguil li vagi a baix i li toqui el bessó o el turmell, doncs bé, aquí és subjectiu, puc entendre, però no sé què feia Vinícius agafant el cabell de Salivà.
6: Jordi, amb l'Oriol confiem en tu perquè desempatis el nostre favor.
9: Mira, avui us decebré, és una agressió sense pal·liatius i és una vermella molt clara. És que fins i tot jo diria que en les estirades de cabells hi pot haver el matís de si dius, home, que el tio està intentant agafar de la samarreta i resulta s'ha trobat els cabells i li ha fotut una estirada. Jo aquí tindria més dubtes i estaria a prop teu, però és que aquí va agafar-li els cabells,
6: sí,
9: és
6: sí.
9: A dir, no hi ha cap mena de dubte. Llavors jo per mi estic en la línia del Ricard, per mi això és una forma d'agressió d'una persona que fa temps que ha perdut el món de vista i segurament ahir, a més, amb la suplència entra calent i se li va al cap.
2: Ara que vaig a dir irrelevant, però la tornada al joc és incorrecta.
6: Com va ser? No me'n recordo.
2: Hauria d'haver sigut falta a favor del Madrid. O sigui, aquí hi ha una obstrucció del jugador del València i
6: del Villarreal,
2: després Vinícius li estira els cabells.
9: Però ell no la dona la falta. Si el joc continua fins que el Madrid fa gol,
2: sí,
9: però si
2: tu revises tota la jugada, La primera jugada és falta del jugador del Villarreal, que té un contracop.
0: Bé, bueno, això és...
2: Ja dic que era irrellevant, però...
0: A veure quants partits hi cauen a Vinícius, Sergi, tenim precedents sobre aquest tipus d'accions?
1: Sí, tenim uns quants. Mira, deixa'm començar per un que no tenia previst començar, però com que heu tret el seu nom, Ethan, el mes de maig, jugant amb el Granada, contra el Córdoba, un jugador del Córdoba agafat pels cabells, percant i expulsat.
0: I és que Ethan i Cucurella... És una altra lliga, no?, en aquest tipus d'accions. És una temptació pels que han perdut el cap. Han perdut el cap en un moment i en cop de posar el dit a l'ull o clavar un cop de puny es tires del cabell.
1: Quants partits del nano del Córdoba? No sé si va ser un atenuant que portés el cabell tan llarg, però li va caure un partit.
0: Només un partit, Això sí que hi ha Vinícius al Camp Nou.
1: Sí, exacte. Però,
0: quins altres precedents hi ha?
1: Últims precedents a primera, la temporada passada Mojica amb el Mallorca, Bruguer del Llevant, li va fer exactament el mateix i li van caure dos partits.
0: Bruguer d'un look molt, molt, molt, molt convencional, no? Sí, no dubte d'ella.
1: Ferran Torres,
0: dos partits, per Mojica.
1: Ferran Torres de Savic, contra l'Atlètic de Madrid de temporada 20.
0: Ja els van enganxar. Va ser surrealista, lluita lliure al Metropolitano.
9: Van agafar de tot arreu.
1: Sí, sí. Dos partits li van caure. L'últim precedent que he trobat és el 2020 en un Alavés Granada, un Celta Granada, o cai del Celta, Luis Milla del Granada, també l'estira pels cabells, l'expulsen i li cau un partit.
0: Li cau un partit. Aquí també hi ha el plus que Vinícius es va tornar mig boig, va protestar moltíssim i Díaz de Mera a l'acte ho va fer constar. No hi ha la literalitat de cap renec fort, però sí que hi ha una descripció de la situació que a Vinícius el pot perjudicar en aquest cas. Si Vinícius acaba perdent el clàssic d'aquí dues setmanes al Camp Nou contra el Barça, us semblaria una gran notícia per al Barça, només una bona notícia per al Barça o una mala notícia per al Barça? Uri, gran, bona o dolenta?
2: Ja sé que fa molt temps que penso que Vinícius no només no suma, sinó que hi ha resta. Per tant, seria una bona notícia pel Madrid.
0: Una bona notícia per l'any i una mala notícia per al Barça, Sònia?
3: Per mi és una bona notícia pel Barça.
0: Bona notícia pel Barça. Jordi?
9: Jo no ho tinc tan clar. I sobretot pensant qui poses allà, no crec que el Madrid tingui un jugador millor que Vinícius. Fins i tot aquest Vinícius allà, i estic d'acord amb vosaltres, que... segons quins dies resta més que suma, però jo no seria tan categòric.
0: O sigui, que seria una notícia bona pel Barça, no?
9: Sí,
0: seria
9: la franja de bona. També et dic que si hi ha precedents d'un partit, serà un partit. No en tingueu cap dubte.
0: A veure...
3: No, però tal com està redactat l'acte, Costa, si se'n salva de l'estirada de cabell, que haurien de ser dos... crec que li sumen l'altre li sumen per... Però... És que crec que l'àrbitre dius es va dirigir amb certa agressivitat cap a mi, a la redacció.
9: Però ni el toca ni reflecteix cap insult. Si el volen salvar, el poden salvar. A mi d'aquesta jugada hi ha una cosa que em fascina, que és que Rüdiger, en lloc de frenar Vinícius, va frenar l'àrbitre. És una cosa que jo no havia vist mai.
0: Ara, la protesta. Ricard, tu gran notícia per al Barça si no juga Vinícius, bona o dolenta?
5: Home, et diré una cosa. A mi, en general, no sé si és indiferent, però com que he de respondre al joc, diria que és una mala notícia per Vinícius, i quan és una mala notícia per Vinícius és una mala notícia pel Madrid, perquè vaig més enllà del clàssic i del que pot suposar pel Madrid jugar sense Vinícius aquest partit.
0: A mi em sembla que estalviar-te Vinícius, que si té el dia et pot destrossar, el lateral dret del Barça jugarà molt més tranquil. Tot i que Diomandé pot fer les seves cosetes, però què ha dit la gent?
1: Mira, la gent està molt amb l'Oriol, La resposta dominant és que és una mala notícia pel Barça, amb un 53%, més de la meitat de la gent que ha respost diu que és una mala notícia pel Barça. Després, amb un 38%, és bona notícia, i només un 15% diuen que és una gran, un 15, gairebé 16% diuen que és una gran notícia.
0: Ja veurem. Dimecres, en principi, ha de decidir el comitè de competició.
5: El que sí que és evident, que si Vinícius està sancionat, Mourinho tindrà una altra quartada. O sigui, quasi també que millor que no el sancioni. Sí.
0: El clàssic serà d'aquí dues setmanes, Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça ha de demostrar ahir contra el Getafe que no ha notat gaire l'aturada de tres setmanes per les eleccions.

0: El Barça va guanyar 3-0 al Getafe, un rival incòmode, com sempre, que gairebé es va rendir, no sé si abans del partit, però sí a partir de l'1-0 de Gordon al minut amb 16 segons, els altres dos gols de Gabriel Jesús i de Koundé. La mitja mal va jugar tot el partit, va anar de menys a més, assistència per a Koundé en el 3-0, va estar a punt de fer gol en una gran rematada creuada després d'una passada de Yemi, i Flick, després del partit, va explicar que a la segona part li va arribar a preguntar a Lamine si el canviava i Lamine va dir que no. A qui li sembla bé que Flick comparteixi aquesta gestió dels minuts de Lamine amb el mateix Lamine? A tu et sembla bé, Uri?
1: No em sembla bé, però és impossible no fer-ho així.
0: I com ho faries?
1: Va anar a Lamine.
0: O sigui, tu...
1: Jo em poso amb el cas de Flick i sé com funcionen aquestes relacions amb els cracs, i els cracs sempre acaben manant. I tu com a entrenador, doncs... pues, ho acceptes. Ja està, no pots fer una altra cosa.
0: Jordi, a tu no t'agrada, eh?
2: No... entenc que Flick es vulgui curar en salut i, per dir-ho així, ho negociï amb el futbolista, però si la negociació sempre acaba sent el que diu el jugador...
0: Algun dia l'ha canviat? Pots mirar els dies que l'ha canviat aquesta temporada?
2: Sí,
0: curada?
2: Sí.
0: El...
2: sí.
1: Però, sí, però són més que l'he preguntat i li ha dit que no.
2: Però ahir és que es veia que no el canviaria, ho anava comentant al Ricard. Està enfadat, no li està sortint res... I es veia que no el canviaria perquè no el volia deixar sense l'oportunitat de, entre cometes, perquè no hi havia res a fer-se perdonar, però a redimir-se o a marxar content a casa. I a mi no em convenç, però no em convenç amb una mirada llarga. No crec que jugar el partit sencer o 75 minuts a la mina el perjudiqui de cara a les dues setmanes que venen, però... així com ahir va començar a fer amb Pedri una cosa que no ha fet mai, amb Lamine sembla que no serà capaç de fer-ho. I això, potser no, tant de bo m'equivoqui, però jo crec que això ho acabes notant a l'abril, que és quan el necessites.
3: Dos partits l'ha canviat. Contra l'Elx, el 0-5,
0: sí, el primer dia,
3: va jugar 65 minuts.
0: Va mig emprenyar, sí, són dos quarts de 12 de la nit.
3: I el Camp de Llevant, el 2-4, del dia 13 de setembre, exactament igual, també va jugar 66 minuts.
0: El partit semblava sentenciat, sí, amb 0-3, el Llevant va fer dos gols i va complicar les coses abans d'aquell golaç de Guillem. I Sònia, què deies?
4: No, simplement puntualitzava que els dies que l'hem vist enfadat, sí, els dies que l'ha canviat l'hem vist enfadat, que en el cas de Lamine és que crec que ja anem tard, que
0: el Camp de Llevant no es va enfadar,
4: la ratlla li ha de marcar al principi i no li va marcar, i puc entendre, per això que deia l'Oriol, que aleshores es tenia un jugador que té l'ambició de jugar-ho tot enfadat la meitat dels dies, i que hi ha un moment que això passa en molts equips amb cracs d'estil, que és que acaba manant més que l'entrenador, i això ja és que ja aquí al Barça ho hem viscut en d'altres ocasions. Però en cas concret d'ahir, jo entenc que no passava res per no canviar-lo, perquè no era un partit a la segona part que estigués suposant un gran desgast per cap jugador del Barça.
0: Ricard, confiem en la gestió Flick.
5: Jo sí, a mi m'agrada que ho parli, perquè com dieu, arribats a aquest punt amb un futbolista així, no parlar-ho no és un camí. Una altra cosa és que Flick parli amb ell i que algunes vegades, encara que siguin poques, el convenci. Com el Tito Vilanova intentava convèncer Messi, que hi havia dies que era millor que fos suplent, perquè quan sortia al camp el partit estava més trencat, més madur, i ell en pocs minuts podia fer més gols. Bé, doncs com a mínim intentar-ho. És a dir, jo crec que la comunicació sempre és bona, i encara que sigui jove i faci la sensació que ha de passar, diríem, pel tràngol d'acceptar només amb 19 anys, té un tracte diferent, perquè és un jugador que opta a la famosa pilota d'or. Per tant, si és un dels millors futbolistes del món, encara que tingui 19 anys, és obligatori que hi hagi comunicació entre tots dos. Hi haurà jugadors més madurs com Rodri o Harry Kane, jugadors grans ja, que estan en aquesta mateixa línia, que acceptarien amb maduresa aquesta gestió de la rotació, perquè són grans i ja saben que poden allargar la carrera, però als jugadors joves els hi costa més mirar amb aquesta trajectòria de cara al futur, mirant molt al present. Per tant, la conversa és obligada. El que no sé és com ho fa Flick, quantes accepta el que diu Lamine i quantes el convenç.
0: A veure què hi diu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
6: Bona nit, molt bé.
0: La gestió dels minuts de Lamine, tu com la faries?
6: Mira, jo crec que és una cosa que tard o d'hora ha d'arribar, però per mi ha arribat un pèl d'hora, no? Jo crec que encara Lamine està en aquell punt on se li podria gestionar i una mica els minuts. crec que és bàsic, que no sé qui ho ha dit, però que a l'abril, maig arribi la millor versió de Lamin, i per tant això no ho contemplo sense que tingui alguns minuts d'aire en aquests mesos que venen.
0: Aquesta nit ens vols parlar de Gabriel Jesús, del petit que va fer ell contra el Getafe, que es va estrenar la titularitat amb el Barça amb gol i amb bons detalls, i del que pot oferir aquest Barça, quan, sobretot quan no pugui jugar a Rafinha. Què has trobat? Què penses?
6: Mira, per mi ahir Gabriel Jesús fa un partit excel·lent, per mi excel·lent. Crec que una de les claus d'aquest Barça, aquesta tercera temporada de Flick, que l'estem veient més complet que mai, és perquè la posició de nou, aquesta adaptació de Rafinha, li està donant ingredients nous que no tenia, ni amb Lewandowski ni amb Ferran Torres, li està donant moltes coses i coses noves. I crec que el repte de Gabriel Jesús era que el Barça pogués jugar amb els mateixos mecanismes sense Rafinha. Crec que ho aconsegueix. D'entrada, per la mobilitat, fixa't que ahir Gabriel Jesús fa 37 intervencions, però d'aquestes 8 són a camp propi, 2 al carril dret, 10 al carril esquerre, per tant només 17 són al carril central, és a dir, va ser molt mòbil. Solucions a l'espai que et donava Rafinha te les dona ahir Gabriel Jesús. Els dos primers gols, el de Gordon i el que firma ell, comença amb una diagonal, amb una desmarcada a l'espai de Gabriel Jesús, que ell origina l'espai. Després, per compromís defensiu, el vam veure amb la pressió, són a dades del laboratori, són 4 recuperacions altes, una és la que acaba amb gol, i per tant, en això, i després rematada, no?, d'aquestes dues rematades, una acaba amb gol. Crec que és un partit excel·lent i crec que és una opció de garanties que crec que va ser una mica infravalorada quan va arribar, i crec que ofereix absolutes garanties per quan Rafinha no hi pugui ser o hagi de tenir descans.
0: De les del laboratori, rematades a porteria de Gabriel Jesús, 3 gols amb els minuts que ha jugat amb el Barça. Saps el que no em sembla a mi Gabriel Jesús, Jordi Costa?
2: Què? Un generador de caos.
0: Correcte.
2: A mi tampoc.
0: No, a mi, caos és Adeyemi. Aquest nano juga molt polit. Quin era l'adjectiu preferit de Xavi Hernández quan parlava de...
2: Pulcre, no?
0: Pulcre. Em sembla bastant pulcre.
2: Jo crec que tu parles de Gabriel Jesús, i Gabriel Jesús parla de com modifica l'escena ell.
7: Correcte. Sí.
2: No del que genera ell.
0: Però ell va dir, soc un generador de caos.
2: Sí, però de caos... No? En el rival,
0: o
2: sigui, no en ell, no? O sigui, ja. A mi és caòtic ell i genera caos al seu equip.
0: A mi és que em sembla molt ortodoxa tot el que fa Gabriel Jesús, molt
2: ortodox. Sí, però és veritat que cada cop que apareix a l'escena condiciona, els seus moviments són intel·ligents, per tant la defensa entra en caos o entra en crisi, com li vulguis dir, quan pressiona el central no sap què ha de fer amb la pilota, és a dir, tot el que ell presenta condiciona. Jo crec que es referia a això, que ell remou l'olla, i jo crec, vaja, el Jordi el tenia al davant, no ho podré explicar millor, però jo vaig tenir aquesta sensació.
7: En el context de la resposta jo vaig entendre que ella referia que amb els seus moviments generava
0: dubtes als rivals, no?
7: Sí, sí, és això.
0: Sí, pot ser. Aviam, ahir ja vam parlar a la TET, el Ricard Torquemada destacava la capacitat en la pressió de Gabriel Jesús, posant-la gairebé a l'alçada de Rafinha. Àlex, què fa bé en la pressió Gabriel Jesús que el faci destacar tant? Guardiola va dir que era el millor davanter defensa que havia vist mai, no?
6: Sí, us vaig escoltar i Guardiola sempre ho destacava. Per mi és un grandíssim pressionador. No sé si el nivell de Rafinha, jo encara no el poso aquí, però fa moltes coses bé. D'entrada té un timing de salt molt bo, és a dir, això que pot semblar una tonteria no ho és, saber quan haig de començar aquesta pressió per condicionar. Orienta molt bé, la trajectòria és molt bona, igual que fa Rafinha, sempre tapant l'opció de passe més natural. I després té una cosa, que és que té instint per recuperar pilotes a dalt. Has de tenir instint, a vegades li destaquem això a la Min, no? Intuir cap on anirà la passada, què farà el defensor. Ell té instint i quan posa cama va fort, és bastant guanyador de duels. Em sembla un pressionador magnífic. Jo crec que Rafinha et posa més al límit perquè és un punt més intens i té la capacitat de repetir pressions, és a dir,
0: intimida més, fins i tot, no? Veure deu que lluny una mica per un defensa o un porter, veure Rafinha tot drap venint cap a tu.
6: Sí, impressiona més, i després té la capacitat de saltar un central, saltar a l'altre i anar a porter amb la mateixa intensitat. Jo crec que això Gabriel Jesús encara no, però és excel·lent en la pressió.
0: A veure, després del partit d'ahir, del que havia dit Flick a la prèvia, algú dubta que Gabriel Jesús serà la primera alternativa a Rafinha en la posició de nou?
6: No.
0: No, eh?
2: Jo dubto si podran encadenar moltes...
5: actuacions o moltes
0: consecutives, per esforços seguits. O sigui, dimarts al camp del Galatasaray i dissabte al camp del Betis.
5: Jo crec que un d'aquests dos no serà titular.
2: Gabriel Jesús ve d'una inactivitat perllongada, però els futbolistes que s'entrenen amb ell flipen amb el seu físic, eh? Jo comparteixo els dubtes del Ricard, perquè és clar, que crec que en un any havia jugat 8 partits, però crec que va ser Eric que li vaig sentir dir que li semblava una bèstia.
0: Àlex,
2: veurem, no sé com ha recuperat i com agafa el ritme.
0: Àlex, si s'hagués de buscar una alternativa a Gabriel Jesús, a qui col·locaries? Sense sempre i quan no pugui jugar Rafinha, eh?
6: Jo Dani Olmo.
0: Dani Olmo,
6: crec que qualitativament és la millor. Crec que la de Adeyemi, tot i que l'hem vist, i la de Gordon, crec que les descarta el mateix Flick, no? Perquè t'aporten més coses a bandes. I Dani Olmo, jo no descarto Dani Olmo al camp del Galatasaray, no només per el que dieu, per el tema dels esforços, sinó perquè potser en contextos on el rival et vingui a apretar dalt, en ambients una mica hostils, potser Flick es pot decantar per tenir aquest joc entre línies que et dona Dani Olmo.
0: Marxem un moment i quan tornem, la Champions, dimarts el Barça juga a Istanbul contra el Galatasaray, i Rafinha, quan podrà tornar a jugar realment Rafinha?

0: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
2: L'economia de la Generalitat, Artur Mas, va...
3: Són les 6 del matí, bon dia. No tenim que estar patint.

0: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
1: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
0: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada. Amb Ricard Ostrell. El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.

0: 2:15 de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Almas, també hi ha el Sergi Andreu, i ara arriba el moment d'afrontar la Champions i d'aclarir quan podrà tornar a jugar Rafinha, perquè hi ha una mica de confusió. A veure, primer la Champions, el Barça viatja demà a Turquia, dimarts s'enfronta al Galatasaray, i saludem a aquesta hora el Roger Arbosà. Roger, bona nit.
1: Com esteu? Bona nit.
0: No hi ha convocatòria encara, pel viatge de demà a Turquia?
1: No, encara no. Demà al matí, abans que l'equip viatgi cap a Istanbul.
0: S'entrenen aquí a Barcelona o a Istanbul a la tarda?
1: Allà. A l'Ensamillent a la tarda, sí.
0: Avui a l'entrenament no hi ha hagut cap imprevist ni cap novetat positiva o negativa,
1: No, estan tots bé, això segur. Entrenament normal de recuperació. De Jong ha treballat amb els que van ser suplents ahir, però no és notícia perquè ja fa dies que fa part de treball amb el grup. Per tant, dia normal, postpartit normal de recuperació.
0: El cas de Rafinha. Hansi Flick va dir divendres, a la prèvia contra el Getafe, que seria baixa contra el Getafe i també contra el Galatasaray dimarts vinent. I aquí es va quedar. Però Joan Laporta ahir a Sitges, tu hi vas anar a Sitges, Arbo.
1: Sí.
0: Joan Laporta va dir que tampoc no podria jugar contra el Betis dissabte vinent, Rafinha.
1: Sí, va dir que per la informació que té dels metges estarà bé per París. Això és el que va dir Laporta. Però la idea és que torni al camp del Betis.
0: És sí, el camp del Betis ja aniria convocat, Rafinha, sí, al principi?
1: És la idea. En cap cas forçaran, L'objectiu de veritat és el PSG, però la idea és aquesta. Jo a aquesta hora no descarto que Rafinha pugui anar convocat dissabte. És la idea, és la previsió.
0: Uh-huh. En el cas de De Jong, Flick va dir que potser anava convocat a Sevilla per jugar contra el Betis dissabte vinent. Aquesta seria la previsió optimista, realista?
1: Sí, jo diria que realista. És un cas, aquest sí, més clar. Ell té bones sensacions, ja fa 4 o 5 dies que treballa amb el grup, o fa part de treballar amb el grup, i si res es torça hauria d'anar convocat dissabte que ve, sí.
0: De Jong, Frenkie De Jong, que es va lesionar al Mundial, jugant amb els Països Baixos. A veure, on us imagineu, en quina posició us imagineu De Jong un cop pugui tornar a jugar? Ara em responeu, incorporem l'Andreu Serarols. Andreu, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit a tots.
0: On t'imagines, De Jong, tu? En quina posició un cop torni a jugar?
2: Jo me l'imagino que tindrà molta competència a l'entrar i posició natural pel Rodri, però sí que és cert que ara mateix és el capità general del mig del camp.
0: I hi ha el Marc Bernal.
2: Sí, i hi ha el Marc Bernal també. Però, contestant a la pregunta, Xavi, crec que pel Rodri.
0: Doncs jo crec que jugarà on Flick li pugui trobar un espai. A primera, segona o tercera alçada del mig camp, que en algun tram d'aquesta trajectòria de les dues últimes temporades entre Flick i De Jong ja ha passat això. Andreu, tu t'imagines que Hansi Flick li mantindrà el mateix nivell de confiança a Frenkie de Jong que havia demostrat les dues primeres temporades a la banqueta del Barça? O potser amb Rodri al Barça, amb els antecedents de lesions de De Jong, amb algun gest del neerlandès, això es rebaixa.
2: Sí, amb els antecedents que comentes, Xavi, amb alguna declaració també que ha fet el futbolista, bé, penso que li costarà, penso que és un futbolista de molt nivell, que pot compartir les posicions del mig del camp. A mi m'agraden que els futbolistes de nivell i talent estiguin al camp, però sí que hi va haver molt soroll amb la seva lesió al Mundial. A nivell de club, també estan allà una miqueta amb la mosca darrere l'orella i bé, tinc ganes de veure si realment a Sevilla amb el Betis pot disposar de minuts, amb quin rol, i penso que serà també una incògnita veure com pot entrar el futbolista.
0: Ricard, tu com t'imagines la reentrée de Frenkie de Jong?
3: Mira, tinc un dubte que si s'ha trencat alguna cosa en el vincle Flick de Jong.
0: Home, li va treure el braçal de capità quan li tocava. Això,
3: i aquí
0: per el que diguin, els fets a vegades diuen més que les paraules.
3: I vull saber si això repercuteix en la idea esportiva. Perquè per primer cop se m'obre aquest interrogant. La confiança de Flick en de Jong ha estat il·limitada i, com dius, li ha anat fent espai. I quan ha tornat de lesions llargues ha començat jugant de mitja punta perquè tingués menys exigència, perquè entrés a poc i fins a recuperar la posició de mig centre. I per mi és la gran incògnita. Si alguna cosa s'ha trencat, De Jong li tocarà esperar que s'obri alguna possibilitat, alguna opció, i no sé si serà segona opció o tercera, no ho sé. Si no s'ha trencat res, doncs també haurà d'esperar, però potser menys.
4: Jo tinc molta curiositat per als minuts que jugarà De Jong d'aquí al mercat d'hivern.
0: Per què?
4: Jo, perquè la sensació que tinc, una mica com Ter Stegen, saps? Que per Flick millor si de joc no estigués en l'equip que no que sí que estigui.
0: Però per què ho dius això? Per sensació, observació.
4: Exacte.
0: Segur.
4: Jo crec que jugarà molt.
0: Segur que és observació.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que jugarà molt.
5: S'ha trencat alguna cosa, vols dir, eh?
4: Jo crec que si Flick pogués triar, preferiria ja no tenir-lo a l'equip.
0: Sí, Flick va fer una declaració pública més o menys conciliadora amb De Jong, de defensa, però a nivell intern hi ha malestar pel que va passar el juliol amb la lesió, és que es va presentar 12 dies més tard perquè havia estat a Eivissa, quan tenia el lligament trencat.
4: I al final, la posició de mig centre, tens Falcada, el millor mig centre del món, que és Rodri, i en Bernal, que té una gran projecció, l'interior...

0: Galileo.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Sí. Hi ha Gundogan, que juga molt poc, és que només ha jugat 11 Gundogan. Minuts. Sí. Vaja, no crec que jugui, juga molt poc. Hi ha Osimhen, com dèieu, que ve de lesió i que va reaparèixer divendres, justament. Hi ha Sané, que no és titular indiscutible, hi ha Leao, que és el més perillós, i Davinson Sánchez, també el central colombià, que aquest sí que ho juga totalment tot.
0: Uh-huh. El Galatasaray, ara deia, es va perdre 3-1 al camp de l'Sporting de Portugal a la primera jornada de Lliga. Els números europeus a casa del Galatasaray són bons, Sergi?
3: Últimes 5 temporades, sí? A casa, a Europa, han jugat 23 partits. Sí. Saps quants n'ha perdut?
0: No.
3: 3.
0: Déu-n'hi-do.
3: Són 13 victòries, 7 empats i només 3 derrotes en les últimes 5 temporades a Europa.
0: El camp es diu Alisa Millen?
4: Sí, però no és el mateix.
0: No és el mateix històric on va debutar no. Sergi Barjuany l'any 93. No, és més ja modern. No és... Vosaltres veu anar-hi, no?, amb la TDT, sí. Amb el Barça, amb el golaç de Pedri aquell que va fer de, sí, sí. De funambulista.
4: Dic que no és l'infern de l'Alisa Millen perquè era una llegenda, no?, l'infern sí. De l'Alisa Millen amb mi.
0: Sí, és que
4: però...
0: sí.
4: Però es fa molt soroll, com sempre. Fa molt soroll, com sempre.
0: Sergi, tens males estadístiques fora de casa del Barça de Hansi Flick en les dues temporades amb l'Alemanya a la banqueta?
3: A Europa, eh?
0: Sí.
3: Sí, sí, sí. Són en total 13 partits sí. Fora de casa, 7 victòries dels 13, 2 empats i 4 derrotes.
0: Crec que ha millorat força l'estadística dels números del Barça fora de casa a la Champions en aquestes dues temporades. O sigui, ha guanyat més de la meitat dels partits quan recordem que va haver-hi 4 o 5 anys que costava moltíssim anessis a jugar on anessis a jugar. Arbo, gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: El Barça juga dimarts a Istanbul contra el Galatasaray, el Madrid juga dimecres a Roma contra la Roma, un dels equips de Mourinho. Ja ha començat el compte enrere del clàssic del diumenge 25 d'octubre, d'aquí dues setmanes, a aquesta hora estarem en ple tercer temps de la TDT, Ricard, de la TDT del clàssic. Sabeu que és també un clàssic?
4: Què?
0: La condició d'equip aspirina de
4: l'Espanyol.
0: De l'Espanyol.

0: Avui tenim la sort i l'honor i el privilegi que el Raül Orgales ens acompanyi al control central de l'estudi de Catalunya Ràdio, al Club de la Mitjanit. Feia setmanes que no hi era i feia setmanes que no ens presentava una cançó, i recuperem els bons costums. Raül, com estàs?
1: Què tal, estimats? Com esteu?
0: Molt bé, tu?
1: Bé, sí? Molt bé.
0: Sí, content de treballar un diumenge a la nit?
1: I tant. Sí? Sempre és molt bé tornar aquí al Club de la Mitjanit, que és com casa.
0: Quina cançó has escollit? Per avui em sona, t'he de dir.
1: Et sona? Sí. És un grup que es diu Wallows. La cançó es diu Not Alone. És un d'aquests grups que actuarà al Primavera i és una descoberta que vaig fer l'altre dia, però d'aquestes recomanacions que et fa l'Spotify, i mira, em va agradar bastant.
0: Els que aneu al Primavera cada any allà convidats, Uri, Sònia, Costa, us sonen?
2: No els conec.
1: Quin silenci.
0: Jo m'he tirat un triple guapo perquè no, ni em sona el nom d'aquesta gent.
3: Fa molt pel club, és molt estil club.
0: Sí, apunta-la. Raül, vas maleir gaire el gol del Màlaga al temps afegit divendres a la nit a la Rosaleda?
1: No gaire, perquè s'estava mastegant durant tots els 45 minuts de la segona meitat.
0: Sí, sí. El Màlaga va empatar al temps afegit pràcticament a l'última jugada del partit. Sergi, tinc algunes preguntes per tu. A veure, el resultat fa mal perquè perds dos punts, però és el que diu el Raül, es veia venir.
3: Sí, durant tota la segona part molt dolenta de l'Espanyol, un Espanyol amb dues cares clarament, i la primera va estar prou bé, la segona ens deixa molt preocupats perquè es va tancar al darrere, va cedir la pilota i no va arribar pràcticament a l'àrea del rival.
0: Quina llàstima el 0-2 de Roberto, que el va tenir
3: un
0: cop d'esperó estil, què et diria, Lewandowski.
3: Sí.
0: O Ibrahimovic, era un golàs i el Benzema un cop superat el porter sota pals.
3: És que podries haver arribat al descans amb un 0-3 perfectament.
0: Sí, és un golàs de Brian Saragossa.
3: Sí, molt bon gol, molt bon gol.
0: Gol de Brian Saragossa.
3: Sí, molt bon gol, molt bon gol.
0: Com es va prendre l'empat final, Manolo?
3: Mira, decebut, no estava molt emprenyat per la segona part en general, que sí, però sobretot el que va lamentar més és l'última jugada, la del gol de l'empat. Es va queixar que havia estat molt mal defensada, que era una jugada a evitar. Se li va entendre que li faltava ofici a l'equip en aquells trams finals, en aquests minuts finals, per defensar jugades com aquesta, i va lamentar profundament haver perdut l'oportunitat que realment la va tenir l'Espanyol per marxar amb una victòria des de la Rosaleda.
0: Hauria estat la segona fora de cosa perquè es va guanyar al camp de l'Osasuna, el Sadar, fa unes setmanes. Ara et faré l'última pregunta, però ara us vull preguntar tots, veient aquest Espanyol que és irregular, que no acaba de fer

0: passos endavant, que sembla més encara en la mala trajectòria de la segona part de la temporada passada que no pas amb la sorprenent i brillant trajectòria de la primera volta de la temporada passada. Com veieu aquesta temporada de l'Espanyol? Salvats més o menys amb marge i fins i tot amb opcions per jugar a Europa, salvats amb força patiment fins al final o salvats amb molt patiment o fins i tot vessats a segona, Uri?
1: Salvats amb patiment.
0: Salvats amb patiment, Sònia?
2: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge. Jordi?
3: Salvats amb relativa comoditat, però jo crec que sense opció d'Europa.
0: Ricard?
4: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge, sense opció d'Europa. Entenc, Dalmas?
5: Salvats amb patiment.
0: Àlex Sararols? Ai, Andreu Sararols?
6: Salvats amb força patiment.
0: Us he creuat perquè com avui us heu trobat el Girona B, Espanyol B,
7: sí.
0: He creuat cables. Com han quedat?
5: 1-2.
0: 1-2, ha guanyat l'Espanyol B.
6: L'Espanyol.
0: Sergi, la pregunta que em faltava, que és crec la més important.
8: Aviam.
0: Per què Nassos no veu anar al Pimpi Fortuna divendres a la nit després del partit de l'Espanyol?
8: Perquè no, era molt tard, vam sortir a les 12 de la
0: Pimpi Florida,
8: vam sortir a les 12 de la Rosaleda. Hauràs d'explicar què és el Pimpi Florida, que
0: és una experiència vital. És una experiència vital. Un bar de Màlaga, algú coneix en els vostres viatges a Màlaga? Pimpi Florida, no és el Pimpi del centre que sembla el poble espanyol interior. Pimpi Florida.
9: Però perquè és una experiència.
8: Està enamorat d'aquell lloc.
0: És un,
9: sí, hauré d'anar.
0: És un bar on l'ambient... és una aventura.
8: Sí.
0: És una aventura.
8: Sí, sí.
0: El barri del Palo, que sabeu que és el barri costaner, de pescadors, de Màlaga. El Pimpi Florida.
8: El proper dia que...
0: Recordes el nom,
8: a Màlaga hi anirem, Xavi.
0: A veure, segona divisió, molt ràpid. Aquest dilluns, el Girona juga al camp del Tenerife en directe a Catalunya Ràdio, enganxat al Tot Costa, que demà hi ha Tot Costa, Jordi, a les 7, per seguir la prèvia del Galatasaray Barça, i tot seguit, tot gira amb el Tenerife Girona, amb l'Eduard Solà i companyia. I el Sabadell va jugar ahir al camp del Ceuta, va guanyar 1-2, tot i jugar amb 10 futbolistes per una expulsió gairebé tota la segona meitat, i està en zona de playoff. I només ha perdut un partit en 8 jornades a segona divisió en l'any del retorn a aquesta categoria. A veure, qui creieu que acabarà per davant aquesta temporada? Un o altre, el Girona o el Sabadell a segona, Uri?
1: Girona.
0: Girona. Andreu?
6: Girona.
0: Girona. Àlex Dalmas?
5: Girona, però Sabadell fa playoff.
0: Ricard?
9: Ostres, l'Àlex que ha pujat l'aposta. Girona.
0: Girona. Jordi?
9: A veure, Girona.
0: Girona. I Sònia, unanimitat?
2: Girona.
0: Girona. Tots aposteu pel Girona. Doncs diré el Sabadell. I tots dos fan playoff. Oriol Domènech, Sònia Esgalmà, Jordi Costa, Ricard Torquemada, Àlex Dalmas i Andreu Sararols. Gràcies un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit i fins diumenge vinent.
2: Fins diumenge.
6: Gràcies.

moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb un lloc que no recordi. I el record especial d'aquesta nit és per al Ramon. El Ramon és un amic de fa molts anys, realment és el pare d'un amic de fa molts anys, que amb el temps acaba sent gairebé com família. Apassionat del Barça, el Ramon és d'aquells culers de tota la vida, amb el punt de crítica constant, indispensable per tenir l'etiqueta i el carnet de culer de tota la vida. Pota, negra, blaugrana. Aquests dies el Ramon ha hagut de passar per boxes i encara hi és, però de ben segur que d'aquí uns dies tornarà a ser a casa. Mentrestant, me l'imagino acompanyat d'un transistor de ràdio de tota la vida, perquè el Ramon Minguella, que és el pare del Xavi i el germà mitjà del Josep Maria, des que el vaig conèixer fa més de 30 anys, el recordo sempre, amb una ràdio a prop, sentint partits de futbol. Una abraçada per al Ramon i per a la família, que ens veurem aviat, segur. Us deixem amb les notícies de les 12 i aquesta nit amb el Rapsòdia Bohèmia, el podcast que va fer el Bernat Soler sobre una de les cançons més cèlebres de la història de la música, Bohemian Rhapsody, de Queen, en el 50 aniversari d'aquest tema. Val molt la pena el podcast, si no teniu son, aprofiteu, i si en teniu, lluiteu contra ell i l'escolteu. Us deixem amb l'Enguàrdia, si heu sentit la remissió de matinada, aquesta matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada setmana en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses en Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat, i descarten en qualsevol cas participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián fa mesos que demana. D'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però han donat l'última paraula a la militància, que té fins aquest matí per validar o no la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. El Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat aquest dilluns a Barcelona, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra de la celebració. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquesta tarda, aquest dilluns, a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria, com dèiem, a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7, al carril Bau de la C58 s'obrirà a tots els vehicles i restriccions per als camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Es tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: I en pla internacional, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investiguin i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet durant aquest cap de setmana al recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del Saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve. Els esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge: Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86, però la resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1, i també en hoquei el Vigues i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
3: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A la fi de la Primera Guerra Mundial, l'art es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema, un art encara jove, que tot just estava definint llenguatge i possibilitats, va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. Durant el període d'entreguerres, van ser molts els experiments cinematogràfics que pretenien desafiar el públic i els límits d'allò que es considerava convencional.

0: Des de l'inici del segle XX ja havien sorgit moviments artístics que rebutjaven el llenguatge tradicional de l'art més acadèmic i es volien adaptar als nous temps. El cubisme a França, l'expressionisme a Alemanya, el futurisme a Itàlia... En paral·lel, el cinema, que havia nascut gairebé com una curiositat de fira, no va trigar a evolucionar. Quan va acabar la Primera Guerra, a Europa no hi havia una indústria tan potent com els Estats Units. L'existència de les avantguardes artístiques van fer que el cinema europeu es plantegés quina havia de ser la funció, a diferència de Hollywood, que tenia com a objectiu l'entreteniment popular. A Europa convergien els que veien el cinema com un nou mitjà d'expressió artística i els que el consideraven un element de lluita ideològica o revolucionària. És en aquest context que l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic ofereixen alternatives que s'allunyen del model nord-americà, pel que fa a la posada en escena i a la construcció. S'inspiraven en els moviments d'avantguarda sorgits a França i Itàlia uns anys abans. Els alemanys apostaven per la distorsió de la realitat amb decorats extremats i jocs de llums i ombres, mentre que els soviètics van revolucionar el muntatge. Encara que algunes propostes experimentals no han resistit pas al pas del temps, l'apropament al cinema més rupturista i radical d'aquella època va contribuir a enriquir el seu llenguatge de cara al futur. Són els anys del cinema de Cocteau, de René Clair, de Murnau, de Lang, d'Einstein, de Buñuel i de tants d'altres que li va fer dir a l'escriptor francès Marcel Proust: no estimem tant el cinema pel que és com pel que serà. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui és cinema d'avantguarda, revolucionari, cinema molt diferent. Clar, habitualment, quan pensem en els principis del cinema, aquells primers 30 anys, per dir alguna cosa, de cinema, els primers 30 anys del segle XX, clar, recordem aquelles pel·lícules mudes de les comèdies típiques nord-americanes, de sketchos i de el slapstick i tot això, o aquells grans pel·lículots del Griffith, però no sé, o Charlotte, etc. Però no sé si el cinema d'avantguarda, que també té molta importància, el recordem tant.
1: No, però el que és curiós és que en pocs anys, perquè estem parlant dels anys 18, 19, 20 en endavant, i el cinema que fa que ha aparegut 20 anys, el canvi tan extraordinari que s'ha fet com art. És a dir, amb totes les possibilitats que té, no? Això explica que certa gent digués: escolta, si jo hagués, aquest tal persona hagués viscut en aquest període, no faria teatre, em sembla que ho dèiem de Shakespeare, sinó que faria cinema, no? Em sembla que diu això, no? Però sí que és veritat que, diguem, totes aquestes noves característiques del cinema tenen com una mena de defensa gairebé a priorística, defensa inicial del que creuen que vindrà del cinema americà dels Estats Units, no? De Hollywood. Tot és aventura i és festa. I aleshores, com que no poden competir, és la meva opinió, en l'aventura i la festa pels grans recursos d'un país amb el qual està creixent d'una forma extraordinària, no ha tingut totes les destrosses sinó les avantatges d'haver participat a nivell econòmic, a part, en la part final de la Primera Guerra Mundial, no dic a nivell de vides humanes i tot això, que això sempre és una desgràcia, sigui com sigui. Clar, de cop i volta veus que el cinema europeu, amb un aspecte al servei de la revolució, com és el cas rus, o bé amb el cinema més de l'Europa occidental, amb característiques d'art, no? Amb característiques molt psicològiques, molt personals, molt emotives, amb plans curts i tot això, que lliguen una mica amb el món que està tenint Europa en aquells anys. Clar, són els anys amb els quals hi ha el principal anàlisi, la recerca més profunda que molta gent diu que ha fet el ser humà, que és la psicologia sobre si mateix. Mm. És a dir, el cinema s'inventa si mateix, no? Es reinventa, fa coses extraordinàries. Doncs realment és un art que, en fi, que pensàvem que no es podia avançar molt més i sempre
0: però és que a vegades no ens adonem de coses tan simples com el que ara trobem ben natural, allò que es diu el llenguatge cinematogràfic. O sigui, hi ha un senyor que baixa d'un cotxe. El següent plano que veus és que obre ja la porta de casa. El següent plano acaba de pujar les escales, el quart plano entra a l'habitació. Clar, han passat moltes coses entremig que la pel·lícula no necessàriament explica, des de abaixar la porta, l'ha tancat, camina uns passos, agafa la jaqueta, se la posa camina el tros. Tot això, i en canvi, al cinema ja l'hem vist tot tallat i ho trobem del tot natural. No ens resulta estrany que hi hagi uns salts tan bèsties entre que tanca la porta del cotxe i entra a l'habitació, com ho ha explicat, amb tres imatges seguides, Això, al principi, no, ningú estava acostumat amb aquests talls, això clar, que es diu l'elipsi, no?
1: Sí, sí, sí. I totes aquestes característiques, doncs, és el que fan és que t'apropa molt al que està passant, no? Sobretot aquestes imatges que, amb el qual, diguem, amb aquests anys, del cinema dels anys 20 i 30, que recorden molt encara el teatre.
0: Eh? Clar, perquè, perquè la càmera, diguéssim, clar, té dificultats. En aquells moments comencen a plantejar-se com s'ha de moure la càmera, però clar, dificultats per moure's, diguéssim.
1: I no solament això, sinó que, a més, com que molt encara no és cinema sonor, tot ho han de fer per la gestualització. En fi, representar l'odi, l'amor, la passió, la por, totes aquestes coses, no? És a dir, el cinema és un art que sempre està en etern creixement. Ara, darrere sempre hi ha, sempre, la capacitat dels països de tirar endavant un projecte cultural i social.
0: I industrial.
1: I industrial, i en aquell moment França, Alemanya ha perdut la guerra i França l'ha guanyat.
0: Però l'ha guanyat.
1: Rússia ha fet la revolució i els altres han perdut. Però França ha guanyat la guerra, sí, perquè ha recuperat el Sassi i Lorena, ha guanyat la guerra. Ha guanyat l'armistici, no sé quin nom dir-li,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però el que és indiscutible és que ha sortit del mal d'una forma que encara quan vas a qualsevol poble d'estat francès encara veus tota la relació dels caiguts per la patria, sí, que dius, mare de Déu, molts homenatges, però sí, quin desastre, quina tragèdia.
0: Qui ens acompanyarà avui per parlar d'això de les avantguardes que cinematogràfiques, i hem tingut la sort de tenir-lo al programa, és el doctor Jaume Duran, doctor en cinema audiovisuals, professor de cinema de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, doctor Duran, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: Al contrari, Enric, gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre, estar aquí.
0: Això que comentàvem de les avantguardes, clar, el cinema, des del principi, des de que comença, des de Méliès, no és que comenci exactament amb Méliès, ni molt menys, però ja per algú que comença a construir una mica històries, ja fa coses estranyes amb les imatges, vull dir que se salta, doncs, una certa lògica d'explicació, això que dèiem de l'elipsi cinematogràfica, de menjar-se trossos, això no és normal, o sigui, per explicar una cosa, això de canviar el plano, això encara serà una mica més posterior, però ara només veig un ull i ara el veig tot des de molt lluny. Aquest tipus de coses que l'ull humà no fa, ni que el cervell humà troba natural, suposo que és una mena d'aperitiu de les avantguardes, no? En definitiva, encara que sigui convencional.
2: A veure, en part sí, sí. Han sortit...
0: I en part no, parlem-ne.
2: Han sortit diversos temes. Simplement, potser alguna reflexió prèvia arrel del que dèieu, i és que en els orígens el cinema no es plantejava, per exemple, moure la càmera o fer plans curts, etc, perquè, tot i que tècnicament és una tecnologia, per bé que ja hi ha altres artilugis i enginys que busquen la imatge en moviment, bàsicament al llarg del XIX, i finalment es constata amb el kinetoscopi d'Edison o amb el cinematògraf dels Lumière, la idea que fan aquests primers cineastes és copiar allò que, d'alguna manera, es porta segles treballant, que és, en definitiva, una imatge fixa, al món de la pintura, un quadre, i després les arts escèniques.
0: Sí, el teatre a l'italiana, o sigui, exacte, veure des de la platea, diguéssim, exacte, veure les coses. Sí.
2: I aleshores, els primers, per dir-ho així, els films dels Lumière i companyia, realment no es plantegen moure la càmera, ja no perquè aquesta és un artilugi relativament complicat, sinó perquè no hi ha tradició a través del que ha estat en segles anteriors el treball de la imatge, de que aquesta imatge estigui en moviment o que es desplaci, etc. Llavors, aquests autors, bàsicament, en un inici, treballen amb plans fixos, amb plans generals, etc, etc, que és el que els permet la primera tecnologia, per entendre's. El que passa és que, des d'un punt de vista, de vegades s'explica fortuït, aquell operador dels Lumière que posa una càmera damunt d'una gòndola quan està enregistrant els festivals de Venècia, se li desenganxa la gòndola, ell continua enregistrant amb la maneta i llavors apareix el primer travelling, que clar, no és ben bé el primer, però...
0: Sí, sí, segur, però passa.
2: Aquests primers enginys són els que comencen a conformar la idea que la proposta del cinema pot ser molt més rica o pot tenir molts més atractius. I a poc s'anirà conformant, molt a poc, el llenguatge cinematogràfic, que amb moltes coses, que, però potser un dels qui realment, des d'un punt de vista d'indústria, que ara en parlaves, etcètera, de fet, sincerament, i pot ser un tòpic, però és així, qui el transformarà completament és David Gore Griffith, el nord-americà, la indústria hollywoodiana, que realment treballa amb els apunts que feies. Uns anys abans jo volia arribar a un primer ull d'un personatge i necessitava un pla general, un pla mig, un primer pla...
0: Anar aproximant mica en mica. Exacte. Perquè l'espectador entengués que estàs aproximant amb aquell ull,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte. I Griffith tot això ho acaba treballant molt bé.
0: I s'ho menja també.
2: Sí, també.
0: No és que fora.
2: També. Als inicis, en aquests primers espectacles cinematogràfics, veure un ull gegant, estic absolutament convençut que sorprenia l'espectador. Hosti, això què és?
0: Sí, sí, clar, no.
2: Però gràcies a tots aquests treballs, bé, s'acaba conformant això que entenem com a llenguatge cinematogràfic.
0: Això, just després de la guerra devastadora, no és casualitat que la Primera Guerra Mundial, nosaltres li diguem Primera Guerra Mundial, però ells, a l'època, li deien la Gran Guerra.
1: La Gran Guerra.
0: No és una cosa menor, aquesta, ni molt menys. Nosaltres li diem Primera Guerra Mundial, per desgràcia, perquè vam saber que després hi havia una segona. Però el concepte de Gran Guerra, la guerra que havia d'acabar amb totes les guerres, clar, el drama que produeix afecta tot, i també en el cinema, m'imagino.
2: Per descomptat. Hi ha un tema previ, si també em permeteu,
0: sí,
2: que és, des d'un punt de vista del que seria... la idea de l'art o dels moviments artístics. Esclar, si jo miro enrere, em trobo que hi ha certs moviments, com el romànic o el gòtic, etc., que realment tenen una durada temporalment molt extensa, no? El romànic, 10, 11, 150 anys, no sé, el gòtic, 350... Però arriba un moment en què, al llarg de tots aquests moviments, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà ha acabat aprenent a pintar, a crear una mímesi de la realitat, a pintar uns quadres que semblen talment la realitat, i és quan apareix el moviment realista, el realisme, no? Abans hem après, doncs, no sé, la perspectiva naturalis, tots els renaixentistes, doncs, la perspectiva...
0: Sí,
2: la
0: de fons, sí, aquells fons de renaixentistes tan bonics que no existien amb el gòtic.
2: Llavors, clar, aquí el sorprenent és que quan realment... És com una paradoxa, no? Quan realment, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà aprèn a pintar, i els acadèmics han acabat posant-li com a etiqueta aquell conjunt de realisme, apareix la fotografia. Llavors, la fotografia, de fet, provoca una crisi en el món de la pintura.
1: Clar, clar.
2: I aquell camí que ha estat únic, el camí de la raó, no?, del romànic, hem passat al gòtic, després al barroc, manierisme, etcètera. Clar, que era un únic camí, era el camí de la raó, no?, d'anar a buscar... En el moment en què tu tens la fotografia que fa competència a tota aquesta... Doncs els pintors, clar, molts d'ells deixen de pintar. És una cosa que s'explica poc, però hi ha pintors que feien retrats, paisatges, que van deixar de pintar.
3: Aquesta realitat ja no cal, ja la tinc amb una fotografia.
2: N'hi ha d'altres que continuen fent el mateix, òbviament, perquè també... Però, i aquí és on entra el tema dels ismes, hi ha d'altres que diuen, bé, ara ja no cal anar a buscar aquest únic camí... Ara puc fer el que vulgui. Llavors, aquest camí de la raó es trenca per un conjunt d'uns camins, jo dic, irracionals o incoherents, on cadascú fa el que vol o el que pot. Un se'n va pels mons dels somnis, un altre se'n va pel món de... I és quan apareixen tants ismes, no? És a dir, molt sovint ens preguntem com és que hi ha aquests períodes de 350 anys en moviments...
0: Amb una certa consolidació, amb un mainstream, una manera de mirar molt similar arreu, amb matisos, però molt similar. Matisos. Però, esclar, a partir d'un cert moment, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, sembla que esclati això.
3: Estàs dient que accelera el cinema, accelera tots aquests ismes?
2: També. És a dir, jo penso que tots aquests ismes comencen, sobretot, amb les arts, ho diré així, plàstiques, visuals, però realment la fotografia és el detonant perquè la fotografia nits de
0: què... I els agarrotits, etcètera. Tot el que ara diem per simplificar fotografia, encara que tècnicament de vegades és una mica diferent.
2: Bueno, en un inici, en fi, l'exposició era molt llarga, però un cop això es consolida, i a més tenim els Lumière, que acaben fent imatge en moviment, adreçada a un públic en general, realment el cinema, tot i que l'evolució dels ismes és un pèl... és contemporània a la, a la, a la proposta. I jo, sincerament, crec que el cinema ajuda al que és la, la difusió, la propagació, ja no d'autors que potser avui dia els acadèmics han acabat etiquetant com membres d'un moviment X, sinó que els mateixos autors acaben creant manifestos, no? Uns decàlegs...
0: Molt de l'època.
2: Molt de l'època. De, doncs, no ho sé, mira, a partir d'aquí el moviment, no sé, surrealista.
0: Hem de mirar la realitat d'aquesta manera, perquè mirar d'una altra manera és de traïdors.
2: Exacte.
0: Tan exagerades que, sí, que deien, no? Sí, però...
2: sí. Llavors hi ha aquesta multiplicitat d'ismes que anteriorment això no, no s'havia donat de cap manera, que tampoc és ben bé cert, perquè dins del gòtic o poden haver...
0: No, i tant, i tant, i tant. Sí, però el romànic, per exemple, no, això s'ha vist, el romànic català, per exemple, sí, de, del segle IX, és pastat del romànic noruec del segle IX. Sí, jo sí, tenia en contacte, però clar, la potència icònica que hi havia a l'època, tota Europa pintava, entre cometes, igual, eh?
2: Sí, sí.
0: Entre cometes, que sempre hi ha matisos, sí, però vull dir que això, en canvi, amb el temps varia. Precisament l'esclat d'aquests ismes i d'aquest moviment de rerefons poc racional o d'una racionalitat diferent, s'explica també per la... o s'explica per la tragèdia que ha viscut Europa? No ho sé, eh? És sí, difícil d'afirmar taxativament, però...
2: Sí, de fet, molts d'aquests ismes proliferen al llarg del període d'entreguerres, per entendre'ns, no? Si bé alguns d'ells, els seus postulats o alguns dels seus autors han partit de l'àmbit principalment pictòric uns anys abans fins i tot de la Gran Guerra. Però sí que és veritat que el cinema fa, ho diria així, explotar aquests moviments després d'aquesta tragèdia que significa la guerra, i a partir d'aquí hi haurà grans moviments, potser l'impressionisme, però sobretot l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic, que en aquest període d'entreguerres donarà unes visions molt diferents al que és la realitat, i comparteixo la idea de que sí, que la Gran Guerra...
0: catalitza tot, és el llevat que fa que tot això que hi ha, sí, evidentment no és un bolet estrany, però que ja es veia venir, però que allò ho desencadena.
2: Sí, i disculpa, Enric, no sí, solament sí, crec jo que catalitza, sinó que a més al seu temps aquests moviments esquitxaran a certs, per exemple, gèneres cinematogràfics posteriors. Per exemple, l'expressionisme alemany es pot veure posteriorment, entre cometes, en el gènere del cinema negre nord-americà, per exemple, no? Tot aquest llum de jocs...
0: El noir francès, també.
2: Noir francès,
0: sí, també. Sí, sí, que també, no?, ho toca.
2: És molt interessant, tot aquest treball, perquè és una sí, arribada i un punt de partida.
0: I el constructivisme, te'n pots anar al neorealisme italià, que és diferent, però, però sí, aquesta aproximació constant a la gent, sí, el que passa, el patiment, sí, molt directe, no? Molt, pel·lícules en què notes la suor dels... Sí, sí, sí, allò els veus suar. Sí, sí. Vull dir que això, aquest tipus de coses, les influències són prou clares, en tot cas.
3: I influenciant-se molt un dels altres, no?
2: Sí, sí, molt. Fins i tot l'influència en sentit, com ho diria, totalment negatiu. És a dir, com que aquest fa això, jo faig l'inversa.
0: Sí,
2: no?
3: I això fa molt al cinema.
2: Ah, exacte.
0: Com de populars eren aquests moviments? O sigui, aquestes pel·lícules que es produeixen... Després parlarem dels gèneres, però dels diversos tipus. Però la gent anava a veure aquestes pel·lícules?
2: A veure, una part, diguem-ho així, del públic, i sobretot aquest públic més... no diria un públic doncs, que va a les fires, als espectacles, a les sales de cinema. Jo diria que aquest cinema no la tenia, si més no, abans de ser consolidat, per exemple, a Alemanya, en l'expressionisme. Però, evidentment, el públic de l'època està clarament influenciat pel cinema nord-americà. El cinema nord-americà és un cinema d'indústria, és un cinema que explica històries, narracions, és un cinema molt continuista pel que fa a l'espai i el temps, després d'un pla en ve un altre, després en ve un altre.
0: Sí, sí, no tira enrere, no tira... el flashback és posterior, no és en aquell moment no se'n fan.
2: N'hi ha algun,
0: sí, sí.
2: Però...
0: Sí, però no
2: és un... Sí. I, en tot cas, ho diré així, per un espectador de l'època, veure que repeteix un pla... per un nord-americà seria un error. Hosti, però si aquest pla ja l'he vist. Sí. No? En canvi, els soviètics, no? Einstein i companyia, això ho promocionen. No? Insisteixen en repetir el mateix pla, perquè això, si de cas en parlarem després, però d'alguna manera fa crear una opinió, genera una intenció en l'espectador.

0: En el període d'entreguerres, a França van conviure els cineastes impressionistes amb els que van crear les seves obres influïts pel dadaïsme i el surrealisme. El pintor Fernand Léger, que va arribar a crear decorats futuristes i cubistes per altres directors, també va rodar un curt on mostrava la seva visió d'aquell nou art que era el cinema. El va fer juntament amb Dudley Murphy el 1924 i es titulava Ballet Mecànic. Destaca per la fragmentació de les imatges d'objectes quotidians i per un ritme vertiginós. En els seus escrits, Léger es va referir sovint a la seva concepció del cinema d'una manera que haurien subscrit molts surrealistes. Per ell, era un art modern que s'havia d'allunyar de la narrativa clàssica.
1: Per mi està molt clar. El futur del cinema, com el de la pintura, rau en l'interès que atorgui als objectes. Els fragments d'aquests objectes o a les invencions purament fantàstiques o imaginatives. La bellesa és a tot arreu. Potser fins i tot és possible que la trobi més en la disposició d'unes cassoles que no pas en un saló del segle XVIII.
2: A veure, Monsieur Léger, no es pot perdre mai de vista el tema que volem fer arribar a l'espectador.
1: Ai, amic meu, no sap vostè com s'equivoca. El gran error de la pintura és el tema. I el gran error del cinema és l'argument.
2: No sé si l'entenc.
1: Si el desprenem d'aquest pes negatiu, el del guió, el cinema pot esdevenir un microscopi gegant de les coses mai vistes i mai experimentades. Això és el que hem volgut demostrar amb el nostre ballet mecànic. És la prova que les màquines i els fragments, així com els objectes quotidians que es fabriquen, són possibles i plàstics.
2: Per vostè no hi ha res més modern que el cinema?
1: Pensi que el cinema i l'aviació van de la mà. Van néixer el mateix dia. Però perquè funcioni, cal mantenir la seva naturalesa mecànica. Allunyar-lo tant de l'ofici pictòric com de la solemnitat teatral. El cinema representa l'era de la màquina, mentre que el teatre és l'era del cavall.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb en Jaume Duran i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les avantguardes cinematogràfiques, especialment en el període d'entreguerres del segle XX. Doctor Duran, acabem de sentir aquesta entrevista en què Léger explica una mica les seves idees, però una cosa que potser no m'ha quedat clara és que parlem al principi de les diferències entre els impressionistes, jo pensava que això era una cosa del segle XIX de pintura, i els surrealistes i dadaistes, que em semblava que era més de després... O sigui, hi ha una diferència de 20-30 anys entre impressionistes i dadaistes / surrealistes. En cinema, no?
4: També una vegada
5: anem,
4: a veure, l'impressionisme sí que és un moviment, de fet dins del mateix impressionisme hi ha el postimpressionisme, és a dir, una cosa és Van Gogh, Gauguin, i l'altra és Manet, etc. Sí. Bueno, Manet no va volent, penso, però sí. Monet i companyia, sí. No? Però quan això arriba al cinema, aquests principis del moviment impressionista en el cinema francès, això és rebut a com una manera de treballar precisament aquesta posada en escena amb el que seria bàsicament el treball sobre la llum, etc. Llavors, alguns autors, principalment francesos, s'aboquen a aquest tipus de cinema. De fet, alguns cineastes com Jean Renoir, per exemple,
0: el
4: gran cineasta
0: fill de pintor impressionista de primer
4: ordre. Fill
6: d'un artista, ja.
4: I és un dels grans directors, ja no de la història del cinema, de la història del cinema, no? Films extraordinaris, però aquest home era el fill, no?, de qui dèiem. I, per tant, ja hi ha certes connexions, no en aquest extrem, però sí, sí. Hi ha molta relació del cinema francès amb un moviment que ha calat molt profundament a França. I llavors això té una certa extensió. Ara bé, de la mateixa manera que hi ha molts autors que s'avessen a aquest moviment, ràpidament aquests autors acabaran fent la seva. Renoir sí que es podria dir en un inici que té trets impressionistes, però acabarà fent coses molt, molt diverses. Per bé que, de tant en tant, acabarà fent alguna obra que homenatge al seu pare o al moviment, etc. L'impressionisme al capdavall és un moviment, des del meu punt de vista, que té una certa lògica que hi sigui en aquests moments. El que és verdaderament revolucionari és l'expressionisme o el constructivisme, que aquests sí que són resposta, com deia.
0: Però no es produeix a França, aquest, ni expressionisme ni constructivista.
4: No.
0: Evidentment, posteriorment influenciaran, influenciaran, sí, etc. No? Però no neix de la tradició cinematogràfica francesa, que era molt rica.
4: No. L'expressionisme, per bé que també aglutina autors nord-americans com Man Ray, etc., però és un moviment gestat en aquest període d'entre... De fet, a finals de l'ècada dels 10, perquè sovint es parla que la primera pel·lícula expressionista és El gabinet del doctor Caligari, del Robert Vina, de l'any 19, o si més no, és el German. I a partir d'aquí, el moviment expressionista, no solament a Alemanya, sinó també a Àustria, no? Tot aquest món agafarà molta força, i hi haurà autors com Friedrich Wilhelm Murnau o el mateix Fritz Lang, etc., que el treballaran abastament, jo m'atreviria a dir, al llarg de tots els 20. El que passa és que amb l'arribada al poder de Hitler, que d'alguna manera acaben fent aquell any 38 aquella famosa exposició en contra
5: de l'art degenerat.
0: Art degenerat, li diuen, sí.
4: Tot això, qui no se'n va, en fi, no entro en molts detalls, però queda més, i podríem dir que desapareix. El cas soviètic és molt interessant, perquè és el mateix... podríem dir el mateix estat, no? o Lenin i companyia, qui promou un tipus de moviment, un tipus de proposta visual o audiovisual que defensi els seus postulats.
5: Amb molta llibertat per part del creador, molta llibertat en aquest període.
4: Sí, molta llibertat, sí, perquè en tot cas hi ha molta confiança amb directors com Eisenstein o Pudovkin o el mateix Kuleshov, perquè facin treballs... De fet, ells estan molt, en un inici, molts d'ells, relacionats amb el règim.
0: Són de la colla.
4: Són de la colla.
0: Diguem-ho així. I,
4: Lenin té uns treballs molt curiosos sobre aquests postulats del món cinematogràfic, però també és veritat que en els primers anys... se sap que hi ha projeccions privades a la Unió Soviètica, de fet serà principal.
5: O sigui, vols dir que el Kremlin abans es veuen pel·lícules abans de passar-les al públic?
4: Sí, des d'un punt de vista, com ho diria, d'aquestes pel·lícules que venen de fora. És a dir, hi ha visionats que, tot i que ja estem en el nou règim, encara en cercles privats s'estan passant provenint dels Estats Units. Per bé que el cinema del règim és el cinema d'aquests directors, Eisenstein i companyia, que fan un cinema que amb ells els agrada i que arriba a tots els públics.
5: Jo recordo que sempre que em vaig apuntar a la història del cinema amb Miquel Porter, una assignatura que feia tal i qual. I recordo el Potemkin, que passava Miquel Porter, el gran historiador inicial del cinema.
0: Miquel Porter Moix.
5: Sí. Miquel Porter Moix, del cinema universal i català.
4: Dels grans.
5: Potemkin.
4: Octubre?
5: Octubre.
0: Sí.
5: I quin més?
0: Ivan el Terrible.
5: Sí, sí. Després, no sé, tu.
0: La conjura del Cuiart.
5: I llavors, a partir d'aquí, entraves en tot un món
4: que és
5: el que tu ara estàs explicant, no? És a dir, la llibertat, la creació, què passaria, etcètera. O sigui, això sempre és constant. És constant la història del cinema.
4: Totalment. El que sí que és veritat és que hi ha hagut períodes on aquesta indústria cinematogràfica nord-americana ha estat tan punyent que s'ha menjat completament, ho lamento, amb patates, altres possibles propostes d'arreu del món amb un esperit més experimental. I bé, la dècada dels 50, 40, part dels 60, no estem avasats a aquest tipus de cinema. En canvi, en períodes crítics, entre guerres, l'època dels 60, que neixen unes noves avantguardes, etc., tot això sí que té molt de cost.

0: Al llarg dels anys 20 i 30, cineastes de tradicions culturals diferents arribaven a conclusions similars sobre les necessitats del cinema. Un dels cineastes que va partir de l'expressionisme i va acabar evolucionant cap a altres estils va ser Fritz Lang. El 1924 va publicar les seves reflexions del moment al diari Der Kinematograph amb el títol Els camins del gran cinema alemany.
1: Potser mai no hi ha hagut una època en què s'hagin buscat noves formes d'expressió amb una determinació tan irreverent com ara. Canvis fonamentals en els camps de la pintura i l'escultura, l'arquitectura i la música parlen amb eloqüència a favor de la possibilitat que es té avui dia de cercar i trobar els mitjans per donar forma als nostres sentiments. El cinema té un avantatge sobre les altres formes d'expressió: la llibertat respecte a l'espai, el temps i el lloc. El que ho fa més ric és la naturalesa expressionista dels seus mitjans de composició. Considero que el cinema, amb prou feines, ha fet els primers passos en el seu desenvolupament i que es tornarà encara més personal, més fort i més artístic en la mesura que renunciï a les formes d'expressió tradicionals o prestades i s'endinsi en les possibilitats il·limitades del purament cinematogràfic. La velocitat amb què el cinema s'ha desenvolupat aquests darrers 5 anys fa que tota la predicció sigui temerària, ja que és probable que la superi de cop. El cinema no sap aturar-se. El que ahir es va descobrir, avui sembla passat de moda. L'impuls de constant renovació, l'experimentació amb l'esperit, combinat amb l'alegria a l'excés de treball, que és tan característic dels alemanys, em sembla una garantia per a la meva afirmació que el cinema com a obra d'art trobarà primer la seva forma a Alemanya. Perquè no ho aconseguirà sense el desig d'experimentar, sense la contínua necessitat de refer i, sobretot, sense una feina ininterrompuda, que només es pot aconseguir amb l'obsessió en el treball alemany. Alemanya mai no ha tingut ni mai tindrà els recursos humans i monetaris de la indústria cinematogràfica nord-americana. Per sort, perquè és precisament això el que ens obliga a compensar l'absència material amb l'element espiritual.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
5: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
7: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
8: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
9: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
10: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
5: En moments excepcionals sempre hi som.
11: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
5: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
13: Això és un desastre.
14: S'ha restablert la circulació per via única entre...
5: Rigorós amb la informació.
15: Queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas
16: gracias. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
17: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
18: Convocar unes eleccions generales que se celebraran...
19: Que no voten, paguen deudes.
20: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
4: Catalunya Ràdio.
5: A tota hora i a tot arreu.
17: El Tribunal el Suprem aixeca l'ordre de detenció.
16: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
21: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
5: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Jaume Durant, Fritz Lang, que és una mica rara avis, comença com a expressionista, després se'n va cap a altres costats, sobretot perquè treballa amb el cinema nord-americà, que suposo que demana altres coses, però que té una gran influència en personatges com Hitchcock, que també toca les pel·lícules de Hitchcock, sobretot abans de la Primera Guerra Mundial, tenen una influència expressionista important, amb decorats, amb fons, amb col·locació de càmeres, és una cosa xocant. L'expressionisme són pel·lícules sempre molt fosques, molt complicades, amb uns decorats poc realistes. Recordem aquella imatge tan famosa del Nosferatu, no? D'aquell monstre que va pujant en una escala i la seva ombra es queda projectada a la paret. Sí, sí, i això em sembla que és una de les imatges mítiques. Per què l'expressionisme feia això tan fosc? S'ha dit moltes vegades, de manera molt simple, els traumes de la guerra, no sé si potser era una mica més profund que tot això.
2: No, segur que hi ha relació, òbviament, amb aquest apunt que fas, però sí que és cert que aquests autors també estan molt relacionats amb el que és aquest caràcter més de moviments artístics de l'època, i han fet coses diferents que s'allunyin del que és el que dèiem abans, aquest cinema nord-americà. O sigui, aquest cinema de la gran indústria, aquest cinema que explica narracions molt convencionals, i aleshores aquesta proposta d'anar a buscar altres, no sé, derroters, com treballar en el que serien certs, doncs no sé, certs jocs de llums i ombres, treballar tot el que serien decorats, doncs que geomètricament no estan... I sobretot també la temàtica, els temes,
1: sí,
2: no?
1: El Caligari és una cosa terrible, l'assassí, és una cosa horrible.
3: Un boig.
2: Que després, per cert, el Robert Vina afegeix un principi i un final on acaba dient, bé, tot això és un somni.
1: Ja.
2: No, és allò de dir, potser...
1: Afluixem-ho,
2: no? Sí. Però després, Nosferatu i tants d'altres films, són films, o el Mabuse, sí, del Lang, són films que realment estan anant una mica més enllà, ja no solament a nivell lingüístic del que és la proposta, sinó també a nivell narratiu. Ens allunyem d'aquest cinema nord-americà, sí, per fer un cinema més casolà o més propi, més interessat en d'altres idees.
1: I menys, no és que el cinema nord-americà fos ser ben realista, però menys versemblant. O sigui, les històries d'aquestes tres que comentàvem, el Mabuse, el Caligari, el Nosferatu, són històries que s'allunyen de la versemblança, sí, i que és una tradició literària molt típica, vull dir que tampoc no cal que tot sigui versemblant, però que realment fa un salt. En canvi, els nord-americans, malgrat que també toquen la fantasia, normalment tendeix a ser aproximadament versemblant. T'ho creuràs o no, si allò tan dolç és cert o allò tan dramàtic que s'ha produït així. Però en tot cas, simulen la versemblança, cosa que els alemanys passen bastant.
2: Sí, molt d'acord. I a més, el cinema nord-americà, amb moltes excepcions, però acabarà sent aquest cinema dels happy end, no? Dels finals feliços.
1: Sí.
2: I clar, aquí els alemanys o certes propostes de cinema expressionista alemany, tot això, diguem-ho,
1: sí,
2: que...
1: Happy end no ho toquen,
2: el happy end no el toquen gaire.
1: No toquen gaire.
2: En
1: no toquen...
2: tot cas, no és molt habitual.
1: Com es rebia el cinema expressionista fora d'Alemanya?
2: Bé, doncs, amb molt d'interès, certament.
1: O sigui, no era una proposta de cas, una proposta complicada,
3: És l'enemic?
1: Sí. No, més enllà del tema, és visualment, encara que no sàpigues que jo són alemanys, sí, i tu no siguis francès, per entendre'ns, ostres, allò no és tan simple de veure, has d'entrar-hi.
3: Et fa pensar.
1: Sí.
2: Per un públic en general, és possible, doncs, que no tingués un cert... Però aquest món de les arts, aquestes connexions avantguardistes entre països, no? Alemanya, Àustria, Itàlia, França, sempre estan una mica...
1: Movent-se,
2: no? I hi ha autors que, no ho sé, hi ha autors, per exemple, Buñuel se'n va a França a fer cinema, el seu seu temps acaba fent... És a dir, hi ha tot un
1: seguit... És una barreja constant.
2: I això està a l'ordre del dia.
1: I amb els soviètics, perquè, clar, el constructivisme és una cosa ben diferent. Així com el... sí que té alguns punts de connexió, òbviament el trencament amb les normes és un punt de connexió evident, de vegades el poc realisme, de vegades, però en canvi la tendència a ser molt més realista dels soviètics, malgrat la construcció de vegades no ho sembla, és diferent dels... No sé com connecten tots dos.
2: Jo, en aquest sentit, penso que el constructivisme no tindrà... Posteriorment sí, però en el temps que és un tipus de cinema que està pensat per la persona, diguem-ho així, d'aquests estats russos o soviètics, no? Llavors, Lenin té aquella famosa frase que diu el cinema ha de ser i serà l'arma del proletariat, no? I ell té molt clar, per tant, que el cinema és el principal mitjà de comunicació, però aquesta comunicació va adreçada al seu públic, als seus habitants. Llavors, no hi ha aquesta voluntat de treballar molt sovint amb unes arts que puguin estendre's a la resta de països, sinó que hi ha una voluntat d'utilitzar el cinema com a una mena de material propagandístic, ideològic, etc., on els seus autors, és cert, acaben explicant fets del passat, no? Ara parlàvem d'Octubre, o el cuirassat Potemkin, o, per exemple, altres autors, no? Podopkin, d'altres, no? Amb la mare, la revolució de 1905, sí, expliquen la història de russa, soviètica, però on ells realment fan un trencament, diguem-ho així, avantguardista, és en la posada en escena, és en el llenguatge. I llavors, sobretot, ells treballen molt la construcció, el muntatge. Perquè és el que explicàvem abans. Se n'adonen que podem explicar el que va passar l'any 17, però ho podem explicar d'una manera en què l'espectador se senti captivat per les imatges. I a partir d'aquí apareixen fins i tot molts experiments duts a terme pels mateixos soviètics, sense voler-me estendre molt, però un dels més famosos són tots els experiments que fa Lev Kuleshov. Kuleshov és un autor que acabarà també fent els seus films, també en relació amb el món soviètic, però que experimentarà prèviament amb certs espectadors. Llavors és molt conegut, és el número 20 i tants, però és molt conegut el famós efecte Kuleshov. Insisteixo que és el 20 i tants, però aquest és el que ha quedat, que suposo que molta gent coneix, és aquesta idea de posar un plat de sopa, un primer pla d'un actor molt important a l'època, que era Mujukin, després posar una dona estirada en un divà, una forma molt sensual, posar un pla del Mujukin, i finalment hi posa un taüt amb una nena morta, i posa un pla del Mujukin. I aleshores demana al públic assistent a la sala què opinen d'aquell treball. I llavors el públic respon, mira, això està recollit per ell mateix, diu, mira, no ho sé, però Mujukin...

0: Una de les figures més importants del cinema soviètic va ser Ziga Vertov, creador de la teoria revolucionària del cinema ull i de pel·lícules documentals tan experimentals com L'home de la càmera. En diversos manifestos, Vertov es mostrava molt crític amb el rumb que havia pres el cinema. És el cas d'aquest que va publicar la revista Kinofot l'any 1922, el primer programa publicat a la premsa pel grup dels Kinok documentalistes, fundat 3 anys enrere.
1: Adoptem la denominació de Kinox per diferenciar-nos dels cineastes. Un ramat de drapaires que furguen amb certa habilitat en les seves antigalles. No veiem cap relació entre la picardia i els càlculs dels quincallers i l'autèntic kinoquisme. El cinema drama psicològic rus i alemany, entorpit per les visions i records d'infància, se'ns apareix com una incapacitat. El film d'aventures americà, aquest film farcit de dinamisme espectacular, el Kinok li agraeix la velocitat de les imatges, els primers plans. Està bé, però desordenat. No es funda en un estudi precís del moviment. Té un grau superior al drama psicològic, però li falta, malgrat tot, una base. És trivial. Còpia d'una còpia. Nosaltres declarem que els vells films novel·lats, teatralitzats, tenen la lepra. No us hi acosteu, no el toqueu amb els ulls. Perill de mort, contagiosos. Nosaltres afirmem que el futur de l'art cinematogràfic és la negació del seu present. La mort de la cinematografia resulta indispensable perquè pugui viure l'art cinematogràfic. Nosaltres fem una crida amb l'objectiu d'accelerar la seva mort. Nosaltres depurem d'intrusos el cinema dels Kinoks. Música, literatura i teatre. Busquem el nostre propi ritme, que no haurem robat a ningú. El trobem en els moviments de les coses. El kinokisme és l'art d'organitzar els moviments necessaris de les coses en l'espai gràcies a la utilització d'un conjunt artístic rítmic conforme a les propietats del material i el ritme interior de cada cosa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Duran, Vertov és documentalista i és una època també de grans documentalistes, però també ell enfoca el documental d'una manera una mica diferent. S'ha de dir que en aquella època documental barra reportatge, que intentem separar-ho, no estava tan separat. Era el tema de la realitat, el tractament de la realitat, però Vertov sí que intenta fer una cosa una mica diferent dels reportatges que s'havien fet molts.
3: És cert. Aquesta idea de documental versus experimental, des del meu punt de vista, té un molt atractiu, perquè hi ha una mica la llibertat d'explicar la realitat sense voler incidir en ella, per bé que sí experimentar amb ella, no? I Vertov treballa una mica amb aquesta idea, i d'altres autors, perquè estic pensant, per exemple, en Walter Ruttmann, que és un alemany que fa propostes de cinema molt experimental, formes, colors, so, que es mouen a la pantalla i on l'espectador no... Simplement es tracta de que l'espectador experimenti amb les imatges, però no se li narra res i tampoc ha d'entendre res, perquè no hi ha res a entendre. I Ruttmann també fa un film com Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, que és una mirada documental del Berlín de finals dels anys 20, però també amb una manera molt personal d'explicar les coses amb les imatges.
0: Tots aquests es poden trobar gratuïtament a internet. Sí. Perquè si algú vol dir, aviam com anava això, ho pot trobar molt fàcilment.
3: I algunes d'aquestes pel·lícules són extraordinàries. Sí. Llavors, en el cas d'aquest treball documental, sí que és cert que quan mitjans dels 30 entrem, o finals ja, entrem a la Segona Guerra Mundial, clar, tot això es dissiparà, tot això acabarà relegant-se, i si apareixen documentals

0: quals seran, doncs, no sé, en cas d'Alemanya, doncs, de la Leni Riefenstahl, etcètera, etcètera, no? Que expliquen o que estan molt avançades al règim. No obstant, després de la Segona Guerra Mundial, sí que és cert que apareixen algunes escoles o estudis. Per exemple, al Canadà apareix el National Film Board, o l'Office Nacional du Film.
1: Encara existeix,
0: sí, sí, senyor. Amb autors com Norman McLaren, que és un dels grans cineastes de tots els temps.
1: Val molt la pena de veure Norman McLaren avui en dia, eh? No és només un tema arqueològic del cinema, no. Continuen funcionant molt bé.
0: Extraordinari.
1: Sí, sí.
0: Que McLaren agafarà aquesta mena de recull del que seria el testimoni i acabarà fent coses d'un caràcter, també farà propostes amb pixilació, etc. Però treballarà amb fets o amb propostes fílmiques com el fet de ratllar la pel·lícula fotosensible, esquitxar-la, etc, etc. No? I això, curiosament, serà gràcies a la direcció d'aquest estudi que els canadencs han fet portar a John Grierson, de Gran Bretanya, un altre dels grans documentalistes, per dirigir tot això. I per fer un apunt sobre Grierson és aquest fa altres coses, però és aquest documentalista britànic que té aquella famosa obra de les Churchill Barriers, no? Les barreres d'en Churchill, que explica els vaixells que enfonsava el Churchill a les Illes Orcades, al nord d'Escòcia, si són més de 200 illes, una cosa així, perquè els submarins alemanys
1: no poguessin passar
0: entremig de les illes escapolint-se dels radars. No? Llavors, aquesta persona que té aquest tipus de documentals és el director d'aquesta futura escola canadenca amb gent com McLaren, que torna a revolucionar l'art cinematogràfic des d'un punt de vista vanguardista.
1: El que no s'ha revolucionat és el pas del temps. Doctor Jaume Duran, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia per explicar-nos aquestes coses tan apassionants de la història del cinema, que van tan lligades al segle XX, en aquest cas. Algun dia en parlarem també del segle XXI. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler i Sabater...
2: Sembla que parles de cinema, sempre ens quedem curts.
1: Home, clar.
2: No pots parlar de...
1: Perquè ara les pel·lícules tendeixen a ser de 3 hores i nosaltres fem aquest programa que dura menys d'una.
2: Vull dir que són tantes les corrents que si...
1: I tant. Això és així.
2: Exacte.
1: Això és l'enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Gemma Compte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Martín.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fons dels Republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Alba, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels Republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
5: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, al Vigil.
6: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'un reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3CAT Info, Kiara Monroy, membre de l'acampada.
7: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
8: La força i cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els Reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
9: The first step is
10: el primer pas és un alto al foc, un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto al foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
2: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
11: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescada valent.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. La dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.

0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences, no ha sigut possible la mobilització, ni tan sols per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena cinquantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre.
2: Esports.
0: Comencem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2. Aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a la Lliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca y, bueno, errores de... de equipo malo. Somos un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3 al Murcia, Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2 la guanyada Ethan Guevara. També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Vigas i Riells.
15: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès.
2: Són 2:15.

0: aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanaa. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partit de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou, precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: The protests are on.
9: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
10: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
11: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
10: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
12: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que per tant pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
13: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi de cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
14: Agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any hi han s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans, que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
15: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
16: 972 participants! Acabem de aconseguir un nou rècord Guinness del mayor...
15: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
17: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica, a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
15: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
18: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
19: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
20: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sabem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
1: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa, al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescada valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
21: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
22: M'ho passàvem superguai assajant.
23: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
21: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
0: Temporada alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
24: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
25: Que és tot un repte en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
24: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
26: El conill.
24: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
0: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges. Marc Garriga.
2: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
3: Quizás sí es sorprendente que ahora 30 años después se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos, y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
2: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
0: El thriller periodista

0: manera, un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
1: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
0: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
1: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
2: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gama extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
3: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gama extra una setmana després del concurs.
4: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
3: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Bru Busó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
5: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent del que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar a forra més del que ens agradaria.
3: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
2: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Sega Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
6: Esports.
2: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
7: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Ali Samiel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
6: 3CAT Info.
7: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
8: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Doncs aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
7: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
9: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
7: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89.

0: A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez du amb el seu equip.
1: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como si un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
0: També ha perdut el Cadí la Seu, les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
3: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera. General, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
4: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
0: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa a Paraguai després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 punts més abans d'acabar, la Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, CatGas 1.

0: Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
3: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
4: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: on now.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
2: Escoltes i cas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles Eleonor i Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys després de 14 anys d'absències de presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana i avui festiu amb un temps que ha de ser força tranquil a gran part de Catalunya, amb alguns núvols que s'aniran congriant i s'aniran arreplegant a les comarques, sobretot de la costa i del prelitoral de Barcelona, així com a la Costa Daurada, i alguns núvols prims que aniran deixant el sol velat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos, aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja, i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau, després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
1: Seguim amb política. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha escollit ja les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per a les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona, com sabem, a Gabriel Rufián, per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids per membre dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha encisat de nou aquest diumenge el públic de l'Olímpia de París. Ho ha fet més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que ha definit com el temple més important de la música francesa. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València amb un marcador ajustat final de 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. You're just a little guest.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream.
1: Escoltes Ràdio del Vendrell.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Había perdido

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya, més el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I unes 1.700 persones

0: Segons la Guàrdia Urbana, i 20.000 segons els organitzadors s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta, convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del PP i Vox. La mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat aquesta manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta jornada està sent de temps ben tranquil. De fet, a hores d'ara hi ha alguns núvols, però no són gaire destacables. Per una banda, es mouen a cavall de la Costa Daurada nord, per tant, nord del Camp de Tarragona, també l'àrea de Barcelona, i per una altra banda, entre el Pirineu i les comarques de Girona. De pluges no n'esperem, si de cas alguna gota molt despistada, cap a l'Alt Pirineu, i sempre amb més clarianes a l'Ebre o a les comarques de Ponent. Aquestes immediates hores, fins i tot gran part d'aquests núvols s'acabaran desfent, i la tarda acabarà sent molt i molt agradable. De fet, a hores d'ara ja va pujar la temperatura amb alegria, i al llarg de les immediates hores farà més caloreta i tot que no pas ahir. De pluja ja diem ben poquetes. En vista demà, algun ruixadet tindrem a la costa i prelitoral de Barcelona, d'una forma molt local, i per tant despertarem amb alguns núvols en aquesta zona, també cap a la Catalunya central o les comarques de Ponent, alguna boira i tot, per començar el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: I a Madrid també s'ha celebrat la clàssica desfilada militar d'aquest Dia de la Hispanitat, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi han estat presents el president Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles i fins a 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en els esports, en futbol, recordem que avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. The day I started to quit all my dreams.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Sembla que s'acaba el concert,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Let your arms
1: enfold us. La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on a dream.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Let's go.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Pa' que un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to feel my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Torna, perdó.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Els serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: No me dejes ir.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 al migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtbelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Sigo mis pálpitos, es complicado.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

si les calçons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?